0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc de Nabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

história cada dia diferente. Que m'endure d'aquí quan ja sigui por. Que m'endure d'aquí

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però per de, un moment on jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapat amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, oh, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, sí, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretarià que van de cobre i va fer so, i aquesta neta de la com, perquè jo no sabia que era xiquin. I va ser pollastre, era pollastre, sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. M'he veieu i, sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a petapell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu. Poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: El

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Bon dia.
1: Vale, bon
0: alegria.
1: Dia a tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar-vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, no, m'he hagut de concentrar molt, no et pensis.
1: Composicionalitat. Això ho dius cada dia, o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
2: És un embarbussament i a tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi és català, és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní,
3: i no és així.
2: Si robant per tot.
3: Exacte. Totes aquestes estàndards les de Fornells, que xerren Fornells. Que fan allà i agafen.
1: Seria una mescla interessant, no? El que se xerra Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
2: Els hiverns d'en fora.
0: Web és forneller, no? Sí.
1: Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
3: Web és massa llarg.
0: No, a veure, si és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris. Tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a l'amanida d'enciam, d'acord?
3: És molt saludable, eh?
0: I, sí, no, avui duc a més, duc uns quants de...
2: Per les gallines.
3: Ara, toma.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, eh? Perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
3: ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
3: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic i tomàtiga.
3: Tomàtica, adéu, quina tomàtica.
0: Clar.
3: Com el club suportes del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtica és l'1.
0: Clar, aquestes formes són totes...
3: És automàtic, tomàquet, clar, automàtic.
0: Era un tomàquet.
1: A Mercadales diu automàtic.
3: Exacte, millor també. Però a Barcelona van fer en TV3, no, de tomàtic, de tomàquet.
0: No.
3: Jo pensava mai en això, no pensava res.
2: Hòstia,
3: només pensava un poc.
1: Com és que li deien tomàtic?
0: Per això, per tomàtic, automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
3: Clar, vols
0: que era un tomàtic. Que era un tomàquet automàtic.
2: Hòstia, és que veus conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan t'ho va cebre se li van creuar amb el cable.
3: És que ja em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertres, que boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic,
3: clar,
1: tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, eh? Perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
3: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O a zones de Mallorca, que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.
1: Do o du, eh?
0: O du, exacte.
1: Cada un diu com vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, eh? Que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
1: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
1: Alacant, pot ser, no?
3: Que bona.
2: Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
1: Alacant, per allà, Cocentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren la Fenòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir la Fenòria, d'acord? En canvi, Carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també arriba
3: la forma Carrota.
0: Carrota. Clar, penseu que Perpinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
2: Aquesta l'hauríem d'adoptar nosaltres.
0: Carrota.
3: Sí, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
3: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no faguem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte magonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? També la geminada no és correcta.
1: Mallo.
0: Però en mot la, mot ya, mot lu i mot yu sí que sonen al diccionari.
3: Motlu.
0: Mot en bo final, eh? Uh-huh. En bo final. Mot lu i mot yo. D'acord? Wow. Igual que també tenim batla amb tela o té ella, no? Dues L's.
3: Es balla,
0: tant, això segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure batla amb tela o amb dues L's després, eh?
1: Sí, això s'havia pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
1: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's, però darrerament ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada...
2: Es balla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
2: Per importància.
0: No, com més n'hi posis,
1: com més L's, millor. Com més L's, més importants.
0: Si es balla, com més n'hi posis...
1: Això m'ho va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres moltes vegades dèiem pato, i dius pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
2: Patoaventures.
0: D'acord?
1: I Paco? Sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
3: Paco. Pac.
0: Paco,
3: dimi... El Pac.
0: Paco, que xisco, també.
3: Xisco.
0: I xec.
1: I xec.
2: No, Paco, era mon pare.
3: A tu era Paco. Paquillo.
1: Des de partir d'ara ets en Paco.
2: En Paco.
1: En Paco de la ràdio.
3: Paco de Radio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que dèiem bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard, també per influència del francès.
1: Que influenciables. Jo trobo que el d'Anner ho hem de recuperar.
0: Sí, jo crec que
1: és
0: sí.
1: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Anneres. I...
1: Això és una lliçó de vida.
3: Toma.
0: Sí, jo em va anar a marcar.
3: Quina bella escena.
0: I...
3: Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres dèiem fiet i ho escrivim en dues L's també, fillet, eh? Però també, a part de fiet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant, d'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix m'ho passa...
1: L'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets l'única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè així no has de distingir
1: de molt...
0: els infants i les infantes. I sí, clar, claro. Aquí te venen Sofies i...
3: Movides.
0: I companyia, i Helenes, eh? I bé, no, això, també tenim es capvespre, que tant és capvespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, es matís que no és el mateix es capvespre que es fosquet.
1: De totes maneres, bon dia. Totes dia.
0: Bon dia, totes dia.
3: No sé per què em preu aquestes paraules.
0: Això ja ho hem après bon en altres dia. Programes. Totes dia, bon dia.
3: Per lo sí, que vespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, vesprada, hora baixa, cap vespre, és el mateix.
3: Ja.
0: El tema és...
3: Fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si
3: I
0: comença
3: vespre?
0: A fer-se fosc, es vespre... Ostres, es vespre me sembla que és a partir de les 8. Però aquí me...
3: A partir de les 8? Però si estiu, a partir de les 7?
1: No diguis hores, clar. No diguis hores, perquè les hores avui en dia i, ja. I ara quan us canviïn l'hora ja serà
3: que quan... l'han canviat el mes passat, eh?
1: Sí, però quan m'ho deixen...

0: comprant molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprant gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant, podem tirar des de formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
1: Clar que sí.
2: Són complexes, clar que sí.
3: Clar que sí. Gràcies, Cisse. Venga. Per fer-me xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
2: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
3: que, o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
2: Parlar.
0: Bueno, però així, és per coses importants.
3: A veure, si avui adoptam, ara... si adoptam Ànnara, no me facis adoptar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
4: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: No son horas.
1: Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar. Hoy es Nochebuena y mañana Dios dirá y dirá que es Navidad.
2: Bon dia, bona tarda.
3: Bona tarda, bon estiu, bona Pasqua, bon Nadal, depèn de quan ho escolteu, això.
2: Però especialment bon Nadal.
3: Bona...
2: Per què?
3: Bones festes de la Mare de Déu de Gràcia, també, aquí, a Mó.
2: Aquestes no les coneixo.
3: Bon Sant Joan, a Ciutadella.
2: Bueno. Però, això què és?
3: Sant Galletà, digues, sí.
2: La mascleta.
3: La mascleta també, perquè si estem en València.
2: La patum a tothom. Ostres, sí que podríem fer un episodi que fos sobre com festes així tradicionals,
3: sí.
2: amb focs artificials i petards i coses i la relació entre el so i això.
3: Vale.
2: Vinga. Bueno, en fi, que això és un capítol especial de Nadal. I jo, per commemorar-ho, m'estic fent una xocolateta calenta mentre gravem.
3: Què t'ha parlat?
2: No, la veritat és el menys preparat que tenim, però perquè és l'especial de Nadal.
3: Oh, Déu meu, potser anem improvisant.
2: Sempre improvisem. No us espereu una cosa molt organitzada. És un especial i serà molt especial. De què parlem en aquest podcast? Del sonor! De fet, aquest capítol està inspirat en un meme de la Mariah Carey, que m'ha dit que es diu Mariah Carey, jo sempre li dic Maria Carey, i em pareix molt bonic dir-li Maria Carey, així que la Maria Carey.
3: La Macarena.
2: La Macarena, que sabem que és una d'estes...
3: Olives
2: és el meme de Nadal, no?
3: Sí.
2: Un poc, també, la Maria Carey. Sí. És el so del Nadal.

0: a Vigüelles.
1: El Nadal, el son el Nadal. Clar, el Nadal ho concebem... concebut sonorament el Nadal a través de la història, no?
2: El Nadal... El Nadal no està bé!

0: Falta poc de sucre, això.
1: Jo m'interessava el meme aquest de la Mariah Carey.
0: Aviam, no, aquí, jo això necessito saber. Tu, sí. Tu tota la teva vida, com li has dit?
1: Mariah Carey.
0: Verdad, madre!

0: tiempo se crea todo, Luz?
1: Las emociones, sobre todo, las experiencias, la manera... M'ajuda a entendre el món, fer art. Ha sigut així des que era molt petita. I m'ajuda a expressar-me. És una manera d'expressar-me que no es pot comparar amb cap altra. Trobo que... Per exemple, la performance et permet manifestar coses... Com ho poses en paraules?

0: també hi ha molt de disfrutar-ho, però és molt, no sé, quan passen diversos dies que no he tingut temps per asseure'm i crear, sí. Estic fatal, eh?
1: Sí.
0: Duc allà un...
1: angoixa.
0: Uf, sí. tinc una inquietud i només se'm passa creant.
1: Sí, l'art... sí, a mi sempre quan em pregunten què és per tu l'art, jo sempre és com, oh, Dios mío.
2: Dios mío, vaya panarolla!
0: Ai, Oliver, saps que m'agrada molt fer podcast?
1: Sí, a mi també.
0: M'encanta.
1: Jo també.
0: El Nadal.
1: Jo crec que Merzbow té un CD de Nadal.
3: Ja està.

0: to už nevím, co já bych nějakou una Nadal no sé, en tu Navidad menor, una cosa molt cara. I clar, també mos ha venit idea això de fer un especial de Nadal, perquè... Però clar, hem acabat el podcast quan s'està acabant l'any, ja.
1: Hòstia, tu, és veritat!
2: No hi ha que contra això.
0: És el més interessant, no? I bueno, no, han estat moltes aventures, moltes alegries, molts de patiments... I ara, en l'estona que mos queda, pues posarem marxes de dignes europeus.

0: dans Faction.
1: Ara sí, veus?
0: Sí, ara ja.
2: No, idò...
1: Idò.
2: Jo el que m'havia dit també és que m'ha servit molt aquest treball que hem fet, aquest projecte dels podcasts, no? Perquè ha estat un recorregut també d'aprenentatge, no? De trobar altres maneres, de trobar altres indrets, personatges. Nosaltres que anàvem amb helicòpter... Con Stockhausen...
1: Eso... Hemos ido en helicóptero con Stockhausen... Hemos escuchado japanois, hemos escuchado las playas y las chicharras de Menorca.
2: Exacto, eso mateix.
1: Nos hemos achicharrado en Menorca.
2: Sí, he anat
1: para traeros este contenido.
2: He anat amb el cotxe per Menorca. Volíem que, evidentment, aquest podcast tingués una vinculació especial amb Menorca, un vincle especial amb Menorca, perquè vinculació va ser perquè no existeix en català.

0: sí, perquè jo ja li vull recorregut, a l'estiu seu és poca broma, eh? Ja hem fet aquí...
1: 6 anys, no?
0: 6 anyets, ostres, tu... Sí, sí, 6 anyets. Des que vam començar amb avestruces. Jo us recomano que anegueu al nostre Instagram.
1: Bé, l'Instagram està un poc pobre encara.
0: Sí,
1: però sí, aneu a l'Instagram, però també aneu al Bancam. Al Bancam hi ha moltes coses.
0: Sí, aneu al Bancam, Insta, de les avestruces. I... res, explicareu. Disfruteu del sol. Disfruteu de les anades d'olla. Perquè al final, saps, és un poc això. Ja sé, estic reprimides tot el dia.

0: Però comunque penseu que tornarem amb algú?
1: No, no, no.
0: Dentro de la història de la humanitat, eh? D'algun moment on diguéssim, no, sí, ara sabem. Entonces, és com, el problema és que per ser amada ha que ser percibida.
1: I qui s'acaba de...

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: La meva primera presa de contacte amb el món de la ràdio, la meva primera gravació, va ser després d'un sopar. Havia quedat a sopar amb en Christian, un dels responsables de Radio Far, i quan vam acabar de menjar me va dir: "Tio, li fotem ara mateix, o ara o mai." Aixines que vam anar al nostre petit estudi de gravació i mos vam posar a comentar el que ratllaríem en aquest primer programa inaugural. Havíem fet unes copetes i es vi li donaven els nostres comentaris enginy, sarcasme, gràcia. Semblava que faríem un programa. Però quan en Christian va dir "gravam", el meu cap es va posar més blanc que sa calç i apenas vaig poder articular paraula. En el final vam treure aquest inici de Radio Far i afortunadament amb els anys he anat xinuxant-ho millorant. Visca sa ràdio i escoltau Radio Far.

0: El capvespre queia a les roques fosques del nord quan els pescadors de vorera s'hi apropaven. Un fil gruixat en revoltat a un tros de suro amb un ham considerable era el sistema que s'usava per mirar de capturar morenes i congres, uns depredadors del mar que servien en aquells anys d'escassetat per fer sopa de peix.
1: Època de muda. Capítol 51. Cridar els taurons.
0: Per augmentar les possibilitats de captura, a més de tirar l'enganxall a un lloc adient i deixar el fil ben fermat a terra, també s'abocava al mar un suc carregat de sang i restes de peixos. Les espècies que viuen de depredar-ne d'altres tenen els sentits afinats per detectar on hi ha menjar potencial, com ara una presa damnificada. Efectivament, les morenes, com els taurons, senten atracció per les ferides i tindran més predisposició a apropar-se a llocs on la sang es detecti a l'ambient. Una analogia semblant es dona amb els negocis monetaris que feien els humans. Quan hi ha olor de guanys fàcils i ràpids, presto apareixen els taurons econòmics que acostumen a ser molt més perillosos. Els de la mar depreden per viure. Els de terra viuen per depredar. Quan des de les instàncies públiques es fan gestos de desregulació urbanística, quan s'anuncien mesures de simplificació que en realitat són de desprotecció, és com quan els pescadors de vorera tiraven aigua sanguinolenta a la mar. Això atrau els predadors. Si tenim unes piscines que gasten molta d'aigua perquè renoven íntegrament quasi cada dia, però que en el projecte s'havien plantejat com a sistemes per emmagatzemar aigua pluvial i depurada, estem davant d'un doble incompliment. Perquè s'han fet unes instal·lacions per les quals no es tenia llicència, infracció urbanística, i perquè hi ha un consum hídric molt més elevat, infracció ambiental. Si al final les piscines es legalitzen i la sanció inicial queda en quasi res, estem tirant suc sangonós a l'ambient i s'escamparà la sensació de ser un territori bo per enganyar amb finalitat de lucre ràpid. Si s'estructura una legislació que permet legalitzar construccions il·legals i fer-les revalorar multiplicant moltes vegades el seu preu anterior, estem projectant a l'entorn una secreció que empeny més operacions immobiliàries fraudulentes en rústic, disfressades d'altres aparences. Just a la primera claror de l'alba, els pescadors passaven a recollir els estris que havien deixat calats. Hi havia una quietud natural només alterada per qualque colom que removia dins les coves de la costa. En moltes de les llences s'hi havien enganxat morenes de bona mida que serpentejaven enèrgicament quan l'ham les tirava fora del mar i de la vida. També hi queia qualque congre fosc i elegant. Els esquers i el bru vermellós que s'havien posat dins la mar havien servit per l'objectiu marcat. Els pescadors de vorera d'aquells temps pescaven per menjar. Les captures es repartien entre les famílies, que tindrien feina de gestionar un animal altament carregat d'espines interiors. Al segle XXI, les cases ja no són a l'abast dels menorquins. Els amarraments tampoc. Els diners que es mouen van a poques butxaques. Atraure els taurons de terra a una illa com Menorca és un profund error estratègic. Acaben pagant queixalades a la població resident.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit aquí era tenia 4 metres de fondària, 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens estiu, xigades. L'estiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars.

És difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

0: Tenen els al·locs i calen calderer. Però sembla que no en tenen prou. I ara volen territori, mitjornet. Però no,
1: però no,
0: però no,
1: però no.
0: Trabaluja queda a mitjorn. Però no,
1: però no,
0: però no,
1: però no.
0: Trabaluja queda a mitjorn.

estando com un mai més. I feixuc com les paraules

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlarem del meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

veient. Si amalles l'amor en mitges veritats, també es desfarà el que es fa. M'alluja veure plor el meu llagrimeja, fa temps que es va assecar.

porta'm neix la nostra por, que és pel futur l'amor. Haurem de desbarrar de cada déu que ve i imposar-nos el bé.

amb llenguatge d'estrelles i animals. Si vols el de les pedres, callarem. Mesclant saliva i llengües i humitats. Sentim un

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio Far. Val? Jo la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, és Puaj, sense cap dubte. I que m'expliqueu un poc cosetes de aquest grup, com comença, per què comença i cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, la Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provenients d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

va dir: «M'és igual si amb els teus peus m'embrutes sa tovola, perquè veig a sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-me una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeixen un company allò que t'identifica. Peuades de Montserena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nom de planetari. Fent passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».

Has escoltat un tema del disc Ens hiverna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Carascos i Esmoix, que sabien on paraves Bibiloti, cap un castell enmig d'un riu foren partits. Escus, neda que teneda i Esmoixet damunt s'esquena. I quan arribaren a casa bruixa, Esmoix i entràs en sa ferra nou, li prengués Bibiloti el

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí.
2: Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es per sona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com... quantes aquell moment que deies, ostres, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenia un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada, gràcies Pedro per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pensa que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, de CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: a tocar... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada... Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria. Olé, fantàstic. Com... No sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo...

0: rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare en sa guitarra, sempre tret sa guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha música entre nosaltres i sí, a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú, ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Boella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo són la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Marineres, mariners, seguim aquesta travessa per la mà de contes aquí a Radio Far Menorca. Us saluda un cop més n'Andrea Ullamburu.

Avui fem una aturada en aquesta travessa, just al món de les il·lustracions. Molts cops em descobreixo triant contes per compartir amb vosaltres i sempre us acabo convidant a que cerqueu el llibre perquè té unes il·lustracions precioses. I és que molts cops les il·lustracions són un perfecte acompanyament pels contes. I no fa gaire que me fixo en elles, però en aquesta travessa tots aprenem, inclús jo. La il·lustració es troba, jo crec, avui en dia en un molt bon moment. Avui és impossible imaginar-se un conte, sobretot si és familiar o infantil, sense il·lustracions. De fet, hi ha contes que només són imatges i no hi ha cap paraula. I a més, hi ha territoris que sempre havien estat de paraula que ara són conquerits per ser il·lustració, com per exemple, la novel·la. En aquest cas, podríem xerrar de la novel·la gràfica, que, tot i que semblant al còmic, he après que la diferència és que el primer és una història única que es publica una vegada i, en canvi, el còmic està planificat, diguéssim, com per entregues periòdiques. Però ara la novel·la gràfica està molt de moda per explicar des de fets històrics, personatges... De fet, si aneu a les biblioteques, veureu que hi ha prestatges exclusius per novel·la gràfica de totes les edats, des dels més petits fins als més grans. I és que hi ha autèntiques parletes que són un goig de llegir i de veure. I amb els contes puc dir que també succeeix el mateix. De fet, amb la literatura infantil, les il·lustracions solen generar molta curiositat en els infants i els fa estar molt més atents d'allò que s'està narrant. Diuen els experts que, a més, les il·lustracions ens ajuden molt a la comprensió lectora i a desenvolupar tot allò que té a veure amb la memòria gràfica. No oblidem que els més menuts aprenen primer a través del llenguatge gràfic i després a través del llenguatge escrit. Dintre d'aquest món, una primera distinció que podem fer, i aquí duc paraules de la narradora canària Laura Escuela, és la diferència entre llibre il·lustrat i llibre àlbum. En el primer, en el llibre il·lustrat, la il·lustració es basa en el text per ser creada. És a dir, interpreta les seves suggerències, les amplia o enriqueix, ofereix una aportació artística personal plantejant una altra perspectiva des d'un codi diferent. Es podria dir que el text és allò que importa i la imatge és allò que complementa. D'altra banda, en els llibre-àlbums, el text i les il·lustracions són completament inseparables. Aquí, les imatges també són narratives, al igual que el text. Es troben seqüenciades en el llibre i complementen el seu sentit amb allò que narra el text, de la mateixa manera que el text és veu complementària per la il·lustració. Aquesta combinació ha generat un gènere propi. De fet, aquest tipus d'àlbum pot sobreviure completament sense el text, però mai podrà sobreviure sense la imatge. Això, personalment, en la meva pràctica professional, m'agrada combinar. Crec que cal seguir exercitant l'escolta, la concentració en una història sense necessitat d'un complement visual, la capacitat de generar imatges a través de la paraula narrada, la paraula compartida. M'agrada poder explicar un conte amb el meu cos i les meves mans i que aquells que m'escolten s'ho puguin imaginar a la seva manera. Crec també que en una funció de conte a conte, sobretot si estem xerrant d'infants, treure un llibre àlbum o un llibre il·lustrat sempre és un moment màgic i diferent, i per això dic que m'agrada combinar-ho. En aquest moment l'atenció torna a replegar-se i les mirades apunten totes a un mateix puesto, en el llibre, a les il·lustracions. I així és veritat que es facilita l'atenció d'aquells que escolten. També és curiós que a mesura que ens fem grans, som més els que a vegades, per tenir una escolta conscient, necessitem de tancar els ulls per no distreure'ns, per no portar la nostra atenció a altres puestos, per poder transformar allò que s'està narrant en imatges o memòria sensorial. Ja podeu imaginar-vos que avui no us duc cap àlbum il·lustrat. No tindria cap sentit. Però sí que us recomano que si mai trobeu aquest llibre en els prestatges d'algun lloc,
us regaleu 5 minutets i gaudiu de les imatges. Aquesta és una història senzilla, una obra que xerra dels cicles de la vida, d'històries circulars, de la meravella que resulta saber que sempre podem tornar a començar. Un llibre que les imatges també narren històries paral·leles a la principal. Espero haver despertat la vostra curiositat, més enllà de la primera història que escoltareu ara. Va, mariners, marineres, desconnecteu la realitat, obriu el cor i les orelles, que el conte ja és aquí. Era un banc de color blau. No havia estat sempre així. Al principi era de color fusta, però l'havien pintat ja feia molta estona, d'un blau claret, del que se'n diu un blau cel. Per conservar-lo, havia dit en Tavo, que cada any s'encarregava de repintar-lo tot de blau, pel davant, per darrere, pels costats. Li agradava que el banc sempre fes goig. El que no li agradava gens eren els coloms, que s'esperaven en silenci per deixar-lo ben brut. I després no s'hi volia asseure ningú. Però en Tavo sempre tenia cura del banc i de seguida tornava a fer-lo lluir. Li agradava que tothom s'hi assegués. Petits, grossos, cans, moixos... Hi havien passat centenars i fins i tot milers de vides durant tots aquells anys. Tantes que ja ningú no recordava el temps que feia que el banc jeia en aquell parc. Potser el blanc blau era l'únic que recordava totes les històries viscudes sobre les seves fustes. Com la del clot i la lluna, que es van olorar per primer cop en aquest parc. Ella, una eixerida cussa blanca enamorada de la vida. Ell, un gracà danès amb ganes de veure el món. O com na Laura i na Carlota, que un dia es van dir que s'estimaven i ho van cridar als quatre vents perquè ja no era cap secret. I fent muntanyes d'arena es van conèixer en Joan i na Maria, que tots els capvespres anaven a jugar al parc i a mesura que passaven els dies i les nits van començar a parlar d'amor i un dia tots dos es van dir sí. I cada diumenge seien al banc, agafats de la mà, com a la primera vegada. El que no s'imaginaven és que un dia vindria una guerra que els separaria. Una guerra absurda, com ho són totes. I s'emportarien en Joan a una altra punta del món, en un altre parc, per sempre. Na Maria, tota sola, va seguir anant en aquell banc cada diumenge. S'hi asseia i allargava la mirada, i somreia poc a poquet quan veia els fiets que jugaven amb la mateixa sorra que havien jugat ells dos de petits. I van passar hiverns, primaveres, estiu i tardors. I un dia el somriure d'Anna Maria es va tornar més dolç. Allà, en aquell parc, en aquell banc blau, va començar un altre amor. El banc blau, d'Albert Asensio.

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·laba. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps, provaré d'acabar amb el que he dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni lleure. La finestra era oberta i

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Obrint a castellà una comença a cantar, guitarra en sa mà, i el meu cap no té clar el que escolta, assegut amb intranquil·lita, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva. Puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, he remput el mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava. Ja no sóc el que mirava, o mira, sóc un fantasma que fa música, amb ànima rústica, mantint-te que tu sí que ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però et cerca encara em mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al cel, i un estel que ha perdut el seu fiel rebel. Vull tornar a volar, vull tornar a surar, vull tornar a estimar, quina llàstima. Nadant aquest mar de contradiccions, controlar-me però no ses emocions, veure el tot borrós i fosc, no sortir d'aquest bosc.

ja veiem desnudos passant, un metge i guitarra fugint de sa guerra, tancats ulls imaginant pujar sobratge de demà. Com aquesta riba estan fluïdes els meus sentiments, com aquestes cordes desgastades d'esperança, vull recuperar el primer d'octubre, tornar a casa.

seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Avui xerram amb Estel Boada, artista multidisciplinar. Benvinguda, Estel.
1: Benvinguda a tu també, per entrevistar-me avui.
0: Que bé aquesta veu de performer. N'Estel ha estat a Casa d'Artistes en el marc de les quartes jornades de performance, en concret de la residència, i ha vingut a desenvolupar un projecte en el context d'aquest espai. Què és el que has estat fent a l'espai de creació de Casa d'Artistes?
1: Doncs el que he estat fent, sobretot, és divertir-me molt i buscar un espai còmode on crear alguna cosa de zero, que és el que més de gust em venia. I la veritat és que m'agradava molt un espai que teníeu amb un columpio i un monte, i ens he volgut vincular com aquest espai natural amb un imaginari new age que passés una mica per fases de la meva vida i poder-lo transformar a través d'una performance bastant irònica, convertint-lo en un espai que donés bona sort a mi i a tothom que anés cap allà.
0: Per què allò de la bona sort?
1: Per què allò de la bona sort? Doncs és una bona pregunta. Perquè en general no, tothom vol més sort, però jo en particular, a la meva família sempre m'han dit que sóc la que tinc mala sort. Vale? Sempre tot se m'atribueix a jolín, les teles, que quina mala sort, en lloc de dir les coses bones, però bueno. I aleshores vaig dir, s'ha acabat això. Per què? Perquè a la residència també vaig tenir mala sort al principi, se'm va caure una pedreta a l'ull, no veia res, i és com, jolín, saps? Sempre que vaig a les illes em passa algun cop, em vaig trencar un múscul, és com, sempre desgràcies, i és com, no pot ser això, s'ha d'acabar. I casualment, a part, he compartit residència amb la Teresa W, que, bueno, li vam nomenar T-Pray, Double Fingers, bueno, totes teníem motes aquí, i la persona que feia la formació performance, la Neus Masdeu, bueno, també tenia un mote, i vam fer, bueno, com un llaç molt, molt divertit, i parlant els primers dies de residència, vam caure en que les tres havíem nascut el dia 12, no, el meu segon dia de residència era el 12 de juliol, que era el meu aniversari, i a partir d'aquí doncs, vam començar a desenvolupar, bueno, com una història quasi màgica, i va ser, uau, saps quina sort, s'han alineat els astres, he de fer aquí una mena de performance de buen augurio, de la bona sort, i trencar i acabar amb tot això de cuajo.
2: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G, descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
3: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
2: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

0: Bon dia a tothom, benvinguts a Arrelats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons que cadascuna pot representar un món, perquè totes les cançons, totes les músiques, tenen una història darrere. Volem expressar aquest respecte a aquesta música, que a vegades és vist per un cert públic amb la distància de quedar fora dels circuits que en podien dir comercials, i vist-se com un fòssil, no? Com una peça de museu. I és necessari que l'acostem en el poble, que és d'on surt, realment. Retornem en el poble, i do, allò que és del poble. Avui volem parlar d'un tema que ens uneix a tothom. La festa i la música. Una immensa majoria de gent participa d'una manera o d'una altra en sa festa. Ses festes patronals o festes majors tenen aquella cosa de participació que les fa especials. Hi ha una part que és més protocolària, que a casa nostra té molt a veure amb els cavalls, sa colcada, els actes solemnes, però també altres elements afegits com els gegants o ses activitats programades per al gaudi de tothom. Xerram de concerts, de rebel·les, d'actuacions musicals i altres coses. Però totes aquestes activitats tenen darrere una part important de participació de veïns i veïnes, parlant dels preparatius de sa festa, de celebració del menjar i beure, de sopars i dinars en família i amb amics. I tot això fa gran sa festa. I tots aquests elements tenen com a nexe comú sa presència de sa música, perquè sa música és present constantment en ses activitats i a la vegada emmarca el ritme i el pas dels esdeveniments. I avui, per parlar de tot això, tenim amb nosaltres un altre amic nostre, en Jordi Orell. Bon dia i benvingut, i un honor que hagis accedit a estar aquí amb nosaltres avui.
1: Bon dia, com estem?
0: Bé, molt bé, molt bé. En Jordi és músic i també és musicòleg. Ell actualment està a la regidoria de Cultura, a l'Ajuntament de Mó, però té una llarga trajectòria darrere estudiant moltes coses, entre elles relacionades amb la música. Ell també és músic, intèrpret, té també una trajectòria vinculada específicament en el món de la música, però també és musicòleg. Tothom té una idea clara de què és la música i què és un músic, és aquell que interpreta la música, però també no tothom té clar què és la musicologia. No sé, Jordi, si vols obrir un poc el meló i explicar als nostres oients en què consisteix aquesta disciplina.
1: Ni els musicòlegs mateixos sabem a què ens dedicam. Bueno, això, bromes a part, la musicologia és, diguem, la disciplina humanística, sobretot, que se dedica a l'estudi de la música com una activitat humana, no? I trobam des de gent que pot estudiar la música no des d'un punt de vista interpretatiu, però sí des d'un punt de vista històric, a gent que l'estudia des d'una perspectiva antropològica, sociològica, a gent que l'estudia des d'un punt de vista d'estudis de gènere, amb relacionades amb altres arts. Vull dir, és aquest espai d'estudi acadèmic, diguem-ho així, en el qual la música s'estudia com un fenomen i totes les derivades que en pugui tenir, no?
0: Molt bé. Per tant, podríem dir que no és només la música específicament com a disciplina artística, sinó tot allò que comporta i que irradia fora d'ella.
1: Correcte, no? Vull dir, si tu dius, jo estudio música, no, no, tothom pensa que estudies música com a intèrpret, no? Uh-huh. O com a, en el millor dels casos, o com a, com, bueno, com més en fora, com a compositor, com a... tal vegada, o com a... Uh-huh. Com a... Però si tu dius que ets musicòleg, o el que s'entén, o el que es vol entendre és aquest espai de reflexió, d'estudi, de mirar la música des d'aquesta perspectiva.
0: Molt bé, gràcies per l'explicació. Ara ja sabem, estimats oients, una cosa més. En Jordi ha fet diversos estudis sobre la matèria i forma part també del grup de recerca musicològica de l'IME. Encara hi estàs, eh? Si mal no record. De fet, va ser editor d'un nombre ben interessant de la revista Papers, que reunia diferents articles que relacionava la música amb la societat. I un dels elements que he estudiat, i per això també avui el tenim aquí, és el paper de la música en la festa. Entenem la festa aquí en un sentit genèric i també específic. El genèric com un moment d'esbarjo, és a dir, la festa és allò que no és feina, per tant, les ganes de deixar la feina i les parts més rutinàries de la vida de banda i poder fer festa, pròpiament dita. I llavors també ho entenem sa festa d'una part, d'una manera més específica, com a activitat protocolaritzada de celebració pública. Avui tractarem un poc de ses dues coses. No sé si vols afegir qualque cosa més.
1: Bueno, sa festa és un espai social que jo sempre m'ha agradat moltíssim. Sempre he tingut molt interès i bueno, jo hi he estat molt vinculat des de molts àmbits. I crec que sincerament que és un espai, igual que molts d'altres segurament de la cultura popular, en els quals l'academicisme l'ha desprestigiat un poc, no? I si ens hi fixam, i segurament ens ratllarem al llarg d'aquesta conversa d'avui, la festa permet entendre molt com a societat i ens permet entendre moltes coses de com ho relacionam, especialment aquí a Menorca, però en altres puestos també, però aquí a Menorca molt especialment, i moltes coses que passen a les festes, més enllà també inclús dels cavalls, que mostres que jo crec que són molt interessants.
0: I tindrem oportunitat de comprovar-ho, perquè de sobte avui aquest programa. Per exemple, xerram de coses molt espontànies, eh? No estaves parlant de l'academització de certs sectors, però els càntics que es fan a les festes és una música que surt de forma espontània, no? I a més aquests càntics també ens poden ajudar a dir moltes coses, eh? A través de la música la gent s'identifica amb el conjunt, fa un acte d'identitat col·lectiva, eh? amb aquests càntics i s'expressa i s'insereix en la festa. En certa manera, la música també fa aquest paper en els actes protocolaris.
1: La música és un facilitador de moltes coses i en el cas de la festa permet sincronitzar emocions, un concepte que no me recordo quin autor era, però que m'agradava molt, no? Sincronitzar emocions, i tu estàs cantant, posa-li un senyor damunt un ruc, amb tota una plaça plena de gent, amb gent que no coneixes, però tots esteis allà cantant la mateixa cançó a la vegada, sense que ningú us ho hagi demanat i sense que ningú us ho hagi dit. I quasi que ningú vos l'ha ensenyat en aquella cançó, perquè tu l'has apresa de voler escoltar d'altres anys a la plaça. Fa relativament poc que van ser les festes de Gràcia, hi havia una persona que a les xarxes socials posava, no?, que si es mouen el millor o pitjor himne de que es podia tenir, no? I feia gràcia perquè molta gent és conscient de que és una lletra d'una qualitat, diguem-ne, un poc
0: molt relativa,
1: molt relativa, no? Però és bé que jo després, per exemple, després d'un darrer toc de festes de Gràcia, quan ja ha acabat les festes, que espontàniament tothom, com a catarsi col·lectiva, es posi a cantar una cançó... És que quasi ni es escoltes el que diuen, no? Però és aquest moment de catarsi col·lectiva que dius, ostres, cantam, i cantam com a poble, perquè no ho veiem tant que cantem com a poble, i les festes mos ho permeten molt. I crec que és molt interessant, això.
0: Molt bé. Avui veníem també amb la idea d'escoltar cançons específicament i que aquestes mos donin peu a xerrar de coses, i hi ha una melodia que també enganxa aquesta part protocolària, aquesta part de càntics, ho té un poc tot, que a més troc que tant en Jordi com jo mos fa moltes ganes de xerrar-ne. Hi ha molt de suc per treure d'aquestes melodies. És una de les tonades de Fabiol que s'interpreta durant els actes propis de la comitiva de festes, però també la trobam cantada en segons quins casos, i que sembla que té un origen de melodia de base per sa dansa. Vull dir que aglutina moltes coses aquesta cançó. Xerram de es ball d'Escòcil, i també conegut a vegades com es ball d'Escòcia. Són dos noms diferents i veurem quina significació té el fet que tinguin dos noms, que tenen una similitud, eh? Ball d'Escòcil o ball d'Escòcia. Però per què tenen dos noms? En parlarem. Escoltem sa versió que va fer Traginada, que la va anomenar, jo crec que mal assessorats, Vall d'Escòcia, i veurem com reuneix aquestes dues coses, eh? Una tonada de Fabiol i una incorporació, jo crec que hi ha uns arranjaments aquí molt ben aconseguits en què es van incorporant unes veus a poc que donen aquest sentit de poble que canta. Anem a escoltar es Vall d'Escòcia de Traginada.

0: És polit l'arranjament, eh? Una cançó molt senzilleta. Tots hem escoltat aquesta melodia perquè és una de les tonades, no és més habitual. És el primer toc de Fabiol, és diferent, però aquesta en diferents moments d'exactes apareix també. I mescla aquesta tonada de Fabiol amb aquesta part cantada, amb aquesta cançó així tan antiga de Ses Figues, no? La melodia m'ho sona, pastot de Fabiol, i fins i tot, potser encara que sigui o soni molt així petxenguero, també m'ho sonarà allò de no volem cap que no estigui borratxo. Veig que tot es mescla, eh? Una melodia solemne, tocada en Fabiol, però a la vegada també que forma part dels càntics. Quanta història té aquesta tonada, per molt senzilla que sigui? I parlem del nom, eh? Ho hem comentat abans. Traginada va posar en el títol de la cançó aquesta, Vall d'Escòcia, però també se la coneix com Vall d'Escòcil, i la veritat és que xoca el perquè d'un i perquè d'un altre. Jordi, mos il·lumines un poc sobre aquest fet.
1: Avam, no diré res de nou, és un debat que ve d'en fora i de fet ja en Deseado Mercadal, un gran estudiós que va fer molta feina per moltes coses en quant a cultura i història de Menorca, ja a finals dels anys 70, en el seu llibre Folklore Musical de Menorca, ell fa una referència, no? I diu que l'arxiduc, el famós arxiduc que fa tot el dia Balearen i descriu les Illes Balears i tot el que passa allà, i incorpora, de fet, diverses partitures, fa una referència a que el Vall d'Escòcil es tocava amb un fabiol i acompanyat de l'harmonia d'una gaita primerament, i després de primers i segons violins, violoncel, contrabaix, dos clarinets i dos fagots. Deseado Mercadal, en aquest moment, assimila la gaita a Escòcia. I Escòcia, com que nosaltres vam ser anglesos, pues ja
0: queda
1: està.
0: Queda prop, Escòcia,
1: tot
0: lo mateix. Anglaterra. Sí, sí.
1: Tot el mateix. I clar, aquí ara antes d'entrar en ratllaven, no? El fet de que, bueno, potser m'ho sorprèn, però gaites, xirimies o sacs de gemecs, com li vulguem dir, són instruments que tenim molt propis, molt propers, no propis, però molt propers a Mallorca, amb una gran tradició també revitalitzada a partir de la transició, però també a Catalunya, i per tant, no m'ho seria estrany que aquests instruments amb els quals es toquen no fossin importats d'Escòcia, sinó que fossin instruments propis de la tradició menorquina. Que m'ho passa, que a Menorca la mirada cap a la tradició, el que en el segle XIX s'inventa com a tradició, que ja tindríem un llarg debat sobre què s'inventa la tradició, però el que deia en tradició eren instruments que eren vigents i sembla que així ho eren. Clar, ara ja com que no ho són, com que en cert moment van desaparèixer, ja fins i tot per en Deseado de Mercadal ja no ho semblaven. I ell va associar això. Què passa? Que començam a rascar un poc i veiem, bueno, ell diu que no, però a Mallorca tenim el Vall d'Escòcils. A Tarragona, les festes de Santa Tecla tenen el Vall d'Escòcils, que són uns personatges que van vestits fan un ball també, això. Començam a rascar i començam a veure fotos antigues en les quals els balladors, perquè eren balladors, no balladores com ara, anaven amb vestits amb unes faldes que poc tenien d'escocès. I clar, i fer l'associació entre el tema de l'instrument, entre el fet de que si és una importació des de l'època de la dominació anglesa, que era anglesa, no eren escocesos, ja ho fa un poc recercat, i jo crec que és més, vamos, no som l'únic, però crec que és bastant més probable que sigui un deix d'èpoques pretèrites que s'ha anat transformant i el vocable s'ha anat derivant, que no una importació d'Escòcia.
0: És que a vegades xerrar de l'època britànica també fa com si fossin més autèntics, no? No sé fins a quin punt podem xerrar d'una sobrepresència del mite britànic.
1: Home, jo crec que és molt, molt, molt rellevant, no? A més, quan hem tingut un...

0: tradicional d'una cultura antiga.
1: De les meves arrels, no?
0: Lingüísticament també això hi ha un paper important. Sabeu que tenim molts anglicismes, però en canvi també tenim moltes paraules que al llarg de la història han passat per anglicismes i realment no ho són, eh? I és per aquesta... no sé, aquest mecanisme sigui més o menys intencionat de fer sa cosa més específica menorquina com més anglesa sigui, no?
1: Exactament. I això...
0: O Beijing, Beijing, encara les etiquetes de Beijing apareix que és una cosa que van introduir els anglesos i sabem de sobres que és una introducció de principi del segle XX, no de l'època de la dominació britànica.
1: Exactament. Per tant, jugam un poc a les fosques. No tenim testimonis, no tenim suficients testimonis, no... La història de Menorca és realment fosca i la història cultural de Menorca és un forat negre perquè no tenim testimonis ni tenim fonts, gaires fonts, i les poques fonts que anem ja fem miracles, i aquest és un cas bastant clar. I hem passat d'això, d'una música que és d'un ball, que ara mateix només se representa, que jo tinc entès, una vegada en l'any, que és la mostra folclòrica que fa el grup folclòric Castell de Sant Felip, del Castell, poc antes de Sant Jaume, que la, com que la tocava es fa violer la incorporada com a repertori dins les festes, no? Uh-huh. I fins i tot se li ha dotat una significació específica, perquè, que, per exemple, crec que a Ferreries la toquen quan van a peu, quan la comitiva va a peu, o a Castell i Mó se toca només en el moment d'anar a les corregudes. Uh-huh. Vull dir que la cultura tota, la tradició, la cultura popular, com tota, se transforma.
0: Uh-huh. Efectivament, molt interessant aquest tema. Ja us ho explicàvem, estimats oients, que avui tindríem coses interessants. Queda prou clar, idò, la connexió entre música i festa i tot el que representa aquesta connexió, i això ens ho descobreix. És evident que aquest programa no mos dona per parlar de totes les tonades i melodies associades a la festa, perquè no acabaríem mai, i perquè també hi ha un component que, tretes de context, aquestes tonades poden perdre part del seu interès. Podríem parlar de tonades de Fabiol, que n'hi ha unes quantes i que cadascuna té el seu moment, dels càntics de les cançons específiques per actes concrets com pot ser Volem Vi, Amor, quan tiren ses botes, però no pensem que Volem Vi va ser una cançó que es va fer aposta per ses botes, una cançó que existeix no només a Menorca, sinó que trobam al País Valencià també. En lloc de dir Volem Vi, diuen Boca Vi, però sa melodia és exactament la mateixa. Si tinguéssim temps, que no en tenim en aquest programa, escoltaríem un trosset d'una cançó valenciana que xerra de so, però mos dona compte de so, de com sa cultura evoluciona, i mos feim una cosa com a pròpia, sense tenir coneixement, que no és una cançó específicament ni d'amor ni tan sol de Menorca. Volem ara sí que escolteu la següent cançó, perquè recull un esperit típic de festa, les ganes de festa quan sentim que s'atraquen, l'emoció i els preparatius, ambientada a les festes de Sant Joan de Ciutadella, una cançó interpretada i popularitzada pel Sis de Ponent, però que ja ha travessat la frontera pròpia que la fa accedir a l'estatus de la música popular. Escoltem Sant Joan.

0: Bueno, si sentim la lletra de la cançó, xerra precisament d'aquestes coses que caracteritzen la festa, i surten les coques, surten les coquetes, surten el xocolat i les ganes, eh? És un cúmul de situacions molt propis de festa, i per això té tots aquells ingredients propis que ha de tenir la festa. Però alguna cosa mos fa que potser sembla que no seria de repertori d'aquelles cançons que tradicionalment podríem dir que és música popular, tot i que jo crec que l'hem d'incorporar dins aquest corpus. Gairebé sembla que fos una cançó de temps ancestrals, però no ho és, eh? En la naturalesa de la música ho podem veure, no té aquella forma de música tradicional. No oblidem que el Sis de Ponent l'inclouen en el seu primer disc, que és de 1993, i és una cançó de Nova Fornada, per tant, cançó seva. Fa 30 anys, idò, diguem que no fa gaire. Curiosament, m'agradaria que escoltéssiu aquesta altra cançó. L'escoltarem just al principi, eh? Però em sembla molt interessant per poder comentar aquesta cançó de Sant Joan.
1: On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness.
0: És curiós, eh? M'ho sona bastant una cançó i una altra. Aquest és un fragment d'una cançó de l'artista Kenny Rogers, de Gambler, es diu. El jugador, eh? Narra la història d'un jugador d'apostes i de com de desgraciat pot arribar a ser i que perd tots els doblers. I Sis de Ponent la van emprar com a base musical per la seva cançó de Sant Joan. I d'aquí a la inclusió gairebé en el cançoner tradicional de festa, sense que aquesta connexió que explicam ara sigui gaire o pràcticament gens coneguda. Això és la genialitat de la música popular. Adé, Jordi.
2: És que tenim molts exemples d'aquesta transformació, adaptació de cançons que cap a la festa i cap a poder fer... poder cercar un discurs propi, no? Al final, no mos inventant res de nou, vull dir, des de l'època medieval hi ha casos de melodies eclesiàstiques en les quals s'agafava la melodia i se transformava en un text profà, no? Però en el cas de les festes, és bé, i en trobem exemples. Rellaven d'un senyor de Montenruc, un senyor de Montenruc, a València la canten amb tramussos d'Àfrica.
0: Sí. Trobàvem en forma de vanera, també.
2: La trobàvem en forma de vanera. Ses Mon, que rellaven amb ses Avilés, no?, que també tenen set similituds. Tantíssimes d'altres que ressignificam, no? I aquesta és la paraula important, ressignificar. Jo, per exemple, un altre, el maniquí, el famós maniquí, que ara sembla indestriable, que no hi hagi en cap moment que donen ses canyes, que no puguin ser una altra cançó que el maniquí. Tenim testimonis de no fa tant d'anys, vull dir, de fa dels anys 80, en les quals es tocava la Ramona, bueno, 80-90, que es tocava la Ramona Petxugona en el moment
0: d'una... A l'època de les canyes.
2: A l'època de les canyes, i ara sembla indestriable. I el maniquí no té res de menorquí, és un pas doble que va fer un senyor, crec que pel nord d'Espanya, i va incorporar, es va incorporar aquí, vés a saber com, i arrelat, igual que el jaleo. Al final estem ratllant de què consideren popular, no? I és un debat molt interessant, de què és la música menorquina o de què consideren la música popular menorquina. I podem tenir una... I podríem tenir un gran debat sobre què és la música popular menorquina, perquè una persona podria dir no, la música popular menorquina són les jotes, els fandangos, i això que han ballat tota la vida des del segle XVIII. Mm. Una altra persona te podria dir, bueno, també les cançonetes i això... Una altra persona també podria dir no, però és que les cançons de veneres que de música menorquina, encara que siguin des dels anys 60 cap aquí,
0: també forma part de repertori.
2: També forma part de repertori.
0: I si es coneix, i la majoria, o un esgruix important, no sap que tenen un autor concret, la majoria de les vegades encara es viu.
2: Exactament. I en aquest cas, la cançó de Sant Joan passa això, o en el cas d'Esvagros, que han transformat la cançó de Sabaters en la cançó d'Esvagros, no? I l'han repopularitzat d'una certa manera, no? Al final, en què mos quedam, no? En que la música popular, la música tradicional, no ho és tant per les característiques formals, creatives o l'essència, diguem, que inexistent essència de la cançó, sinó amb surs i la significació que li donam, no?
0: M'ha semblat molt interessant aquesta paraula de ressignificació, perquè crec que dona molt de compte de quin és el mecanisme que opera
2: exactament
0: en la música popular.
2: L'altre dia... i pensava en un tema, el darrer toc de Fabiol. El darrer toc de Fabiol és un invent moderníssim. Mm-hmm. Vull dir, no... Si pensam en Ciutadella, el darrer toc de Fabiol, que ara és un acte multitudinari en el qual tot s'acaba i plors, i jo mateix, no me n'amac, però el darrer toc és un descuit, neix d'un descuit, d'un fabioler que havia d'acabar de sonar des Fabiol dins cas que hi hagi senyor, i segueix sonant fins que es queixi allà, i ja ho han transformat en una tradició, no hi han ressignificat, i a més li han donat un significat nou, el primer toc de Fabiol, i B3, tota la comunitat autònoma mirant allà, com si li anés a ser s'orgull patri per mirar el primer toc de Fabiol, i en Sebastià que tremola, masquí meu, i hòstia, i són moments que han passat a ser d'una cosa, no vull dir banal, però insignificant,
0: anecdòtica tal vegada,
2: anecdòtica i intrascendent a ser el moment d'un moment de comunió de tot un poble i de significació, no? Clar, totes aquestes coses són aquest fet de ressignificar. I és el que a vegades, des de sectors, diguem-ne, més conservadors i tal vegada més... no tan...
0: Essencialistes
2: no? de tot això, no entenen precisament, no? Aquesta necessitat de que si volem que hi hagi una cultura que mos unesqui, que mos traslladi, ha de ser significativa, i per això és la ressignificació, no? Necessitam que aquells productes, aquells artefactes culturals que empram mos signifiquin qualque cosa, mos emocionin o mos suposin qualque cosa. I malauradament, en tot això, malauradament no, però sí o sí hi han entrat altres factors avui en dia, no? Com tot el món digital, tot el món de les xarxes socials i la necessitat de fer-ho públic. Mm. Però tots aquests elements mos donen a entendre això que ha passat. I em faig un petit excursus i torn, tot d'una, perquè ja fa una estona que xerro, però a passar, per exemple, amb el Vall de Bot. Uh-huh. El Vall de Bot a Mallorca. El Vall de Bot a Mallorca ha tingut un fenomen social, i aquí a Menorca no hem estat capaços d'aquella recuperació, aquella empenta que va néixer als anys 70-80.
0: Uh-huh. Sí, perquè el procés era el mateix, apareixien grups folclòrics o grups que es dedicaven a la recuperació de la música popular a la vegada, tant a Mallorca com a Menorca. I a Mallorca van tenir aquesta explosió de...
2: I aquesta capacitat de transformar una cosa que s'havia recuperat des del franquisme, que s'havia recuperat des del producte turístic, uh-huh. a ressignificar-la i tornar-la a dotar de significat, però no només significat identitari, que també en té, però també de significat de gaudi, de que podem xalar, podem passar-nos-ho bé ballant músiques que feim, que tenen unes arrels amb el nostre passat i això, i bueno, tu ho sabràs millor que jo que amb Salvaida també ho ha fet, no? D'agafar aquells ritmes, aquella de son, i transformar-los per donar lis una nova significació.
0: Mm. Molt bé. I parlant de significació i d'aquest fenomen de cançons que n'inspiren d'altres i passen a formar part del corpus popular, en volem escoltar una altra que no és a sa festa com a celebració protocolària, sinó festa per riure i xalar, l'absència de feina i el temps d'esbarjo. A Mora era molt habitual sortir del poble, i aquí tenim un fenomen que és molt de llevant, que és l'existència de petites urbanitzacions a la costa, com són els Mortars, la Mesquida, el Grau, també en el sud de Sant Lluís, la Punta Prima, Virien Colla, que eren petits cases d'estiueig, en què la gent del poble sortia als estius, però també qualque cap de setmana a fer vegues i a xalar i a riure. I tot això, com no, sempre també anava acompanyats de música. I una d'aquestes poblacions és el Mortar. El Mortar és un petit un conjunt de cases, i hi ha una cançó que es diu A romandre es Mortar, i anem a escoltar-la. S'han fet moltes versions, efectivament, i m'ha costat triar quina, però pens que per parlar de música popular havíem de fer un homenatge a una de les nostres grans divas de la música popular, que és la Joana Pons, i aquí tenim la versió feta A romandre es Mortar.

0: Bé, un clàssic d'aquest tipus de música, música per anar de vega, música de festa així més extensiva, xerra de tots aquests elements que són propis de les sortides de la vega, estiam, es menjar, seguir terra, es pescar, tots els tòpics junts allà, i és interessant, no? com a fenomen. A més, tot i que ressalti molt aquests elements amb els instruments i ritme que consideram, perquè ja hem dit ara que és menorquí, que no és, però que s'ha consolidat, diguem, darrerament com a música menorquina, no som us fuig que és un deix molt de ranxera.
1: Bueno, jo vull dir, començar dient que en Joana Pons, si no ho tinguéssim, l'hauríem d'haver d'inventar, perquè és que ha fet una feina espectacular per Menorca, no? I com a referent de tantíssimes coses, no? I la cançó d'Esmortar és una cançó d'aquelles que segurament no deu tenir més de 100 anys, no? No crec que en tingui tants.
0: De fet, Esmortar no sé si els té 100. Sí que els té, perquè hi ha la primera casa, que hi ha una inscripció que la posa 1900 i cosa. Vull dir...
1: Però com aquesta cançó ja és com... Segurament deu tenir el fi de l'autor, deu ser viu o això... I mos ha quedat com una cançó popular, d'origen dubtós i totes aquestes coses, no? Però mos ratlla d'aquest tipus de festa, no? I crec que a vegades l'oblidam. Es navega, es fet aquest de tracatxer la mà, per no nedant, però no tracatxer la mà.
0: Interessant, no sapigues nedar, és una cosa que també va molt lligada amb el turisme.
1: Amb el turisme, no?
0: El gaudir la platja és una cosa que sembla molt menorquina i no ho és.
1: I es fet aquest desgaudi amb espais fora de la ciutat i també m'ho relaciona molt amb això, quan deien, no és món obrer i tot això. I totes aquestes cançons, no, que configuren aquest corpus que mos du a una festa dins el que dèiem de festes patronals o festes majors, que jo crec que són més festes majors que patronals. A Sant Joan no ho és, patró de Ciutadella. I que mos duen a un moment de festa que jo crec que és tant o més important que els cavalls. I jo és que de tal vegades per de formació professional, però el fet de que obriguem les cases, que entrin dins que nostra 50, 60, 100 persones, menjar, beure, cantar fins a esclatar, mai millor dit, que després hi entrin els cavalls, però o sigui que la festa s'entri tant dins les cases amb aquest repertori que mos han anat creant a partir de ressignificacions, a partir de cançons relativament noves. Jo no és que sigui un gran viatger, però bueno, sí que he visitat altres festes i no ho veus al món, ni en festes d'aquelles que dius, d'aquelles que són de la UNESCO, d'aquelles que són festes que mostren reconegudíssimes. Jo no conec cap altra festa que el factor ciutadà sigui tan important com Sant Marc, i no per fer votar els cavalls en mig de la plaça, no, per aquest fet de dir, obrim que nostra.
0: Tothom és benvingut.
1: Tothom és benvingut. Passau, mengeu, beveu, és igual.
0: Cantau. Traig les guitarres, a tota cotxeria oberta hi ha una guitarra a punt per
1: i
0: sonar.
1: I és això, i jo me sembla espectacular. I aquestes cançons de Roman d'Esmortar, les cançons d'en Tòfol Mús, d'en Ortega Monasterio, de tant d'altres.
0: A romandre, les gavines, tota la parla de...
1: Tot aquesta mos creen aquesta festa, aquest gaudi, aquesta diversió que és importantíssima, no? I és això, i la música i la festa, tu ratllaves abans de les dues festes, no? De la festa particular i de la festa com més fora
0: de gaudi.
1: I per jo... és bé, jo he dit tantes, la cultura popular està poc estudiada, i la cultura popular que hem estudiat molt a Menorca de la festa ha estat aquesta, no, dels protocols, del primer toc, del caixer senyor, del caixer bala, dels orígens dels cavalls, vale. Però qui s'ha aturat a estudiar, a entendre aquest espai que la música propicia, entre altres coses, que és aquest espai social que es produeix a dins que teva mateix,
0: jo et som descobre portes també, si també arriba, canta, menja, veu
1: i que etcètera. Nostra, i nosaltres també ho hem seguit, no? És la música com a facilitador d'aquest intercanvi social, d'aquesta comunió que se produeix durant les festes, no? A romandre's mortar, i tornant un poc darrere, morralla d'aquest obrerisme, no? I també n'havia enrallat antes d'entrar, i precisament en guany de Sant Josep Anselm Clavé, una persona que va impulsar el moviment obrer des d'una perspectiva cultural, des d'una perspectiva de
0: comunió.
1: De comunió, okay. Precisament, i va impulsar precisament els cors, els famosos cors Clavé, com una eina de comunitat obrera, no? Uh-huh. I els cors Clavé, que potser m'ho sonaran raros, però no deixen de ser l'Estudiantina de Ciutadella i Sorfeón.
0: I Sorfeón Maonès, quan va néixer l'any 90.
1: Són els deixos d'aquesta cosa. I aquesta propensió a cantar, aquests deixem-lo dolç, aquests vagrossos, totes aquestes coses, per jo, tracen una línia a partir d'aquest moviment obrer, no? I aquestes cançons que ratllen de sa festa, de s'espai en el qual mos trobam fora de sa feina i gaudim, pues són producte, entre altres, de tot aquest moviment.
0: Molt bé. Has parlat de Deixem-lo dol, també com a mostra, perquè de festivitats ens han centrat en les festes majors, però de festes n'hi ha al llarg de tot l'any. Deixem-lo dol va lligat a Pasqua, a la festa de Pasqua. Té un origen religiós, però és una música que ultrapassa, diguem, tota la significació religiosa i fa aquesta feina de comunió, perquè Deixem-lo dol, si algú no sap què és, ara tampoc no reproduirem cap cançó de Deixem-lo dol, però es basa en cançons cantades a partir d'un cor, un cor que canta dins l'església primer i després que surt en el poble a oferir-se com a tal. Són músiques també lligades a aquestes festivitats, i al llarg de l'any deim que en xerram, impliquen comunió, festa i música, tot va com un pack. També una altra de les festivitats és Sant Antoni. Sant Antoni és una festa que, excediada del poble de Menorca, va ser declarada en el seu moment com a tal, rememora un esdeveniment històric, la conquesta de les tropes catalanes l'any 1287, però representa això, també és una època de comunió. Això a Mallorca, tot i que sigui la diada de Menorca, Mallorca és encara molt més visible, les grans festes d'hivern a Mallorca, el Sant Antoni. És probable que aquest Sant Antoni com el viu a Mallorca, de comunió en els voltants del foc i les torrades, que ara s'estan com a recuperant al llarg dels darrers anys a Menorca, però segurament eren més presents en l'antiguitat de fa més anys. No sé si en tens coneixement, Jordi, d'aquest fet.
1: La veritat és que no, però sí que, aprofitant, ja que l'he dit, hi ha un llibre del segle XVIII, de final del segle XVIII, del Lindemann, que és un senyor que va aparèixer per aquí, per Menorca, un viatger, que ratlla un poc de les diversions de Menorca durant l'hivern, durant tot l'any, no? Uh-huh. I fa una reflexió, fa un comentari que, ratllen de com la gent se diverteix, no? És a dir, després de treballar durant tot el dia, tota la seva diversió a la nit es redueix a tocar la guitarra i un parell de castanyoles. Les dates durant les quals s'ofereixen són de l'època de Carnaval, no ben bé Sant Antoni, però sí que en aquesta època més
0: d'hivern.
1: Més d'hivern, no? I els dies de Sant Joan, Sant Pere i tot això. Vull dir que trobam que la música i la festa ha estat un punt lligat. Sant Antoni ha estat una festa molt ciutadellenca, jo crec, fins als anys 80, en la qual la declaració de Sant Antoni com a diada del poble de Menorca, que crec que tothom i bé d'acord, de moment encara no hi ha ningú hi tornat a debatre sobre el tema.
0: Com ha passat a Mallorca, per exemple.
1: Com ha passat a Mallorca. S'ha transformat i s'ha creat aquest punt. És curiós, Bep Portella, un tècnic de cultura d'on hi ha molts anys a Mó,
0: i estudiós de la cultura popular.
1: Feia un comentari, no me'n recordo quin llibre, de que la festa de Sant Antoni s'ha mallorquinitzat. La festa de Sant Antoni i Menorca s'ha mallorquinitzat, no? Amb aquesta idea de les torrades. Sí. Inclús trobam a Sant Climent, que van crear una colla de dimonis, dos cagrossos de dimonis que surten només per Sant Antoni, molta de la mallorquina, no? Uh-huh. La música és per tot, i Sant Antoni és una festa en la qual s'ha tractat de concentrar l'essència d'allò que és menorquí, no? Els instituts s'hi fan esglosadors, se mostra el dia que hi ha tallers de llata, se fan balles de fandango, bueno, totes aquestes coses, no? I veiem també com aquesta part de la música ens uneix. Mm-hmm. Què mos passa a Menorca? Jo aquí volia introduir una cosa, que és el tema que no tenim himne. I és un debat...
0: És un debat llarg. De fet, segurament és un debat que no ha transcendit públicament, però que en les esferes institucionals, d'una manera o d'una altra, sempre hi ha estat. I és cert que no és un... No crec que sigui un debat fàcil. Bueno, un debat és molt fàcil. El que no és fàcil és triar quina cançó podria ser l'himne de Menorca.
1: Jo crec que no l'hem de tenir. I som, tal vegada som un poc radical amb aquest tema, però... Els himnes que mos trobam són himnes del nostre entorn més proper, són himnes sobretot nascuts d'una època de romanticisme, de finals dels 19, principis dels 20, i això, que me perdoni, però al costat de la Balanguera o en Pons s'hi posa molt, molt seriosament, o serà complicat trobar una lletra.
0: Trobar una lletra i un himne que representi tantes coses com la Balanguera.
1: Clar, què mos passa, però també si fem una reflexió en quant a això, què podríem dir? Tenim referents pretèrits que puguin construir aquest imaginari de Menorca, tenim Pàtria d'Àngel Ruiz i Pablo, però poca cosa més. I com l'han creat aquest imaginari de Menorca, no? d'aquesta identitat menorquina, sobretot l'han creat a partir de les cançons dels festivals de la cançó de l'O. Això és la meva teoria, home. La idea de Menorca com a ens en el qual lluam i cream una cançó és molt recent. Jo, bueno, de fet, un dels treballs meus versa sobre això, sobre que has fet de que cream la imatge de Menorca pels turistes amb els festivals de la cançó dels anys 60, però els primers que molt la creem som els menorquins. I Menorca, l'illa dels vents, Menorca blanca i blava, la Menorca
0: que veu el turisme que arriba i t'arrabassa la caseta, sí. Jardí, la barqueta,
1: I
0: com ets a parlar del Lucas, no? Que tot, contes història
1: tot aquest,
0: aquesta.
1: Tot aquest imaginari de Menorca, tot aquest imaginari de menorquinitat que s'ha estès, i jo crec que pràcticament per tot, musicalment neix per això. I clar, tornant a Sant Antoni, la diada del poble de Menorca, quin imaginari hem de reflexió hauríem de posar amb aquest himne, no? Aquest imaginari creat a partir de la mirada turística, de la mirada, diguem-ho així, colonial, de voler colonitzar Menorca, no? I Pau Brador, sociòleg àmpliament conegut en aquesta taula, ratllava, no? També de com Menorca se converteix en es feminitza i es converteix en una dona objecte de desig, i si ella se converteix. Això d'hem de fer himne de Menorca, aquest imaginari diguem-ho així, sexualitzat o feminitzat de Menorca, o hem de cercar un imaginari...
0: Allò de Menorca és un jardí florit, Menorca és un jardí florit, les menorquines són roses.
1: No? És un tema ampli, però bueno...
0: Tornem a Sant Antoni.
1: Tornem a Sant Antoni.
0: I escoltem una versió, de fet, que va recuperar Subaida, grup que molts coneixereu, en el qual vaig tenir el gust de participar, que en el primer disc recuíem una de les tantes melodies que hi ha recuïdes de Sant Antoni, perquè no només n'hi ha una, perquè també tenen gràcia i enllacen un poc amb això que dèiem. Les melodies són diferents, però totes acaben parlant de la festa de Sant Antoni, del dimoni, de com juguen a 31 i de coses que inciten a la festa. Aquesta melodia recuperada, que només apareix a Menorca, la trobam aquí. Tot i que escoltareu a l'àudio, un inici que també vol fer l'uet en aquesta tradició mallorquina de les xeremies, com hem dit anteriorment, no són un instrument específicament mallorquí, sinó que a Menorca també en teníem existència.

0: vam sentit aquest inici de aquest estoquet de participació ciutadana, et sentien escrits, aquest de fons, que és allò que representa la festa i allò que Sant Antoni també, no sabem si ha estat, volem que sigui, a Mallorca sabem que és així exactament, i les festes en el fons tenen aquest component, no? No sé si vols comentar qualque cosa de més sobre la cançó aquesta que hem sentit de Sant Antoni.
1: Bueno, no, jo crec que m'ho fan falta molta gent que faci música i repensi la música des d'una mirada tradicional i d'arrel. Tenim casos, bueno, tenim Salvaida, que va existir en el seu moment, però avui en dia tenim Figues d'un altre paner, tenim Anna Ferrer, que també fa coses, tenim el Bastió de Silla, tenim gent...
0: Tenim les Galles de Pastera, no te n'amaguis,
1: no,
0: en Jordi també té un grup, tot i que és molt modest, fa una gran aportació amb el seu grup a la música també d'arrel.
1: Bueno, i crec que com comentaven abans, no, la música d'arrel no ha de ser només tocar els fandangos que han tocat tota la vida, sinó a partir dels fandangos que han tocat tota la vida poder fer altres coses, no? I poder donar altres significats i poder donar noves perspectives en el futur. La música tradicional és una música que mos connecta amb moltes coses i jo crec que no mos connecta tant amb el passat, sinó amb la comunitat. Hi ha gent que vol o entén que la música tradicional mos ha de connectar amb el passat, també, no ho negarem, però jo crec que mos ha de connectar més amb el sentit aquest
0: de pertinença.
1: I això, que no me vengui ningú a dir que som un nacionalista, un separatista o aquestes coses, la comunitat es pot fer de moltes maneres, que no necessàriament vulguin dir això. La comunitat es crea amb la festa, es crea amb la cultura, es crea amb soci, es crea en molts àmbits, i és una manera que tenim els humans de que la nostra vida sigui molt millor. I la música, tot això, la festa, ho encamina.
0: Molt bé. I Arrelats té també aquesta funció, el programa nostre, que vos pot descobrir aquestes petites joies i fer aquests plantejaments que són tan necessaris per la cohesió de la nostra, del nostre poble, de la comunitat allà on vivim. Per tant, bé, i arribam cap al final del programa, en la darrera cançó, la cinquena d'avui. I si hem passat per les diferents festivitats, arribarem a Nadal, falten 3 mesos encara, però Nadal és un moment de canvi de cicle, ho ha estat sempre, és d'aquelles festes cristianes que en el fons no deixen de ser una reinterpretació de festes paganes, perquè totes les cultures tenen un canvi de cicle i aquella època és el solstici d'hivern. I bé, però Nadal et cerca, per una banda, de part pagana passat a part religiosa, però de part religiosa passat a part comercial. La societat capitalista també ha donat una visió molt clara de Nadal, enfocada com a grans festes de consum. I això ha fet que associem en aquestes festes cançons de Nadal superinternacionals, com Feliz Navidad o Blanca Nit o I Wanna Wish You a Merry Christmas, que són les cançons, el fil musical que sentim constantment a qualsevol centre comercial o cançó que anem quan arriba Nadal. Però també tenim cançons nostrades, perquè el Nadal l'hem viscut tothom. I bé, n'hi ha que són d'un entorn més proper, aquestes cançons catalanes, com el 25 de desembre, o el desembre congelat, o d'altres que tenim, o les 12 van tocant, lo noi de la mar, etc. Però n'hi ha qualcunes poques que hem conservat, però n'hi ha que són específicament menorquines i m'agradaria que n'escoltem una. I em permetreu un poc sa llicència d'avui posar una cançó que s'ha convertit en cançó coneguda fora de Menorca, per el fet que bueno, és una cançó guapa, és pròpia, aquí es coneix com la cançó del Pastor Gran, però fora de Menorca la coneixen com a Nadal a menorquina, aquelles coses de l'imaginari. No sé si tens, vols fer qualque comentari d'aquesta cançó que sentirem ara.
1: Aquesta cançó, bueno, és un exemple de com tu institucional o tu formal sempre necessita la necessitat d'anar acompanyat d'aquesta part més informal, no? Tenim molt d'exemples, inclús encara en la societat d'avui en dia menorquina, que ha passat tot un procés d'industrialització, de turistificació durant molts anys, d'aquests exemples de músiques, de cançons que han sobreviscut i no sabem gaire ben bé com tot aquest procés i segueixen vigents, no? En aquest cas de la Nadala menorquina, en què ara la versió que posarem de música nostra, sí. uns grans referents a la música de les Illes Balears, però també trobam exemples, altres exemples com recuperats, no? Trobam en el Nadal mateix la Sibil·la, que no havíem, que s'havia deixat d'interpretar i que havia tingut això, i des del boom de la declaració de patrimoni mundial de la humanitat, tothom tenia Sibil·les i tothom ets recuperades, i molt bé, mira, música que afegim a la nostra, o d'altres molt poc conegudes, com el cant de la sentència, la Setmana Santa de migjorn, no sé si Mercadal també la fan, en els divendres sant, que es canta la sentència, que és un cant molt específic
0: d'aquell dia
1: amb un català antic i que se fa, no? I que se produeix. És una cosa molt excepcional, no? I tots aquests elements que acompanyen la religiositat, tot allò més formal, aquell intent de diguem-ho així, controlar un poc la societat, perquè la festa Nadal, no sé on és que llegia, que no deixava de ser la festa que des de, sobretot el protestantisme i després per extensió nosaltres en quant comercialment, havien intentat controlar una mica tota la disbauxa que es produïa durant el Nadal, no?
0: Sí, perquè ara no tots tenim imatge d'unes festes molt pausades, molt de cara endintre.
1: Sí, no? I no deixen de ser festes hi ha testimonis de festes més explosives, que vindrien a ser un poc els Sant Antoni mallorquins, no? Però això, i aquesta cançó que no és, té un punt religiós, evidentíssimament, però que no deixa de ser una cançó jocosa, una cançó alegre i una cançó, jo diria, és que ni litúrgica, és una cançó que, sí, ja és moment d'això, però que ens permet veure això, no? com al final la cultura és tot un continu. I ja és darrer punt teòric de tot això, moltes vegades intentam encapsular les manifestacions culturals amb alta cultura i cultura popular i tot això, no? I no fer res més que ratllar, però al final tot és un contínuum, i allà on posant-se divisió és un punt complicat. Aquesta cançó evidentment és una cançó popular, però està inserida en un moment seriós, no? Bueno, donaria per un llarg debat.
0: Escoltem la cançó del Pastor Gros.

0: Si hem sentit, és una cançó, a més, arranjada d'una forma increïble per aquests referents de la música, que són música nostra, són mallorquins, i adapten aquesta cançó menorquina. I si heu escoltat bé les estrofes, hi ha una tornada i després n'hi ha dues, eh? Jo som el pastor més gros, i llavors la següent que diu jo som el quart pastor. La casa pregunta és, i el segon i el tercer on són?
1: Ei, no sé. Devien ser de festa, segurament.
0: Segurament devien ser de festa prenent alguna cosa. Bé, fins aquí el nostre programa ha estat, esperem que hàgiu passat una bona estona parlant de la nostra música i en aquest cas també de la festa que sonava el programa. Volem donar les gràcies a en Jordi Orell per haver acceptat la convidada i per haver estat aquí explicant-nos aquestes coses tan interessants sobre la música, sobre el fet popular, sobre el gaudi, etc. Gràcies, Jordi.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i enhorabona tant a tu, Joan Carles, com es fa per fer aquesta iniciativa tan potent de fer ràdio en català i de fer ràdio sobre la nostra cultura en un sentit molt ampli que crec que és més que necessari.
0: A tu, Jordi. I gràcies a l'equip del programa, en Cristian Pons i en Txec Pons. Recordeu que ens trobarem a Ràdio Far comentant les nostres impressions sobre la música menorquina i d'arrel, juntament amb altres programes de gran valor. Fins aquí, Arrelats. Esperam que us hàgiu sentit a gust. Fins la pròxima setmana.
2: Bones festes.
0: Bones festes.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

La sintonia que està sonant de fons, la coneguda cançó Autobahn, és a dir, autopista, dels alemanys Kraftwerk, que fent servir aquesta segona temporada de lectures retrobades per introduir l'espai al qual ens desplaçam, en cotxe, per conversar amb els escriptors des del lloc on creen les seves obres literàries, avui, paradoxalment, no deixa de ser una mena de pixarada fora de test. O potser, més ben dit, l'excepció sempre necessària per confirmar qualsevol regla. Resulta que avui la unitat mòbil de Radio Far hi va a peu al lloc de l'entrevista. Justament, però, el dia en què la nostra convidada, malgrat els lligams profunds i evidents que manté amb la nostra illa, viu molt en fora d'aquí, en terres continentals, concretament a la comarca principatina del Penedès. Hem aprofitat una seva visita fugissera a Menorca, en la qual ha fet part d'una triadissa de versos a Sant Lluís, al costat de les poetes Llucia Pellicer i Maria Josep Escrivà, del glosador Vicenç Marí i de la sonadora Carme García, per conversar-hi. Que s'estatgés a Maó, en un pis. Que s'estatgés a Maó, en un cinquè pis amb vistes, a 5 minuts caminant de casa, ho ha fet tot molt més fàcil. Que s'estatgés a Maó, en un cinquè pis, amb una cuina... Que s'estatgés a Maó, a 5 minuts caminant de casa, ho ha fet tot molt més fàcil. És evident que, a pesar que en farem referència, avui no som al lloc on escriu habitualment Sònia Moll Gamboa.

0: Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Evidentment no som el lloc on escrius habitualment, però quan ho fas, on ho fas?
1: On ho faig? Doncs depèn del que escric. És a dir, quan escric narrativa o quan escric articles, per exemple, els articles de la Directa, sempre escric a l'ordinador i a casa. Tot i que els articles de la Directa, de vegades, també els escrivia estones en altres ordinadors, perquè en aquell moment tenia una vida molt, molt atrafegada i feia el que podia. Però vull dir que no escric a mà, ni narrativa ni articles. Ara bé, els versos, els poemes, és molt diferent. Els versos i els poemes sempre, és a dir, sempre es creu en moviment. Per exemple, quan vivia a Barcelona, anant en moto a la feina o en cotxe, sempre donava voltes, se m'apareixia un vers i llavors l'anava creant de memòria, perquè per això també un poema perquè funcioni jo me l'he de poder prendre de memòria, perquè ha de lliscar, i llavors els vaig creant a la ment. Quan arribo a casa, doncs els escric. I aquest moviment ara, els últims anys, doncs és el camp passejant els gossos. És on creu, realment. I després, ja quan l'apunto al mòbil o on sigui, i després ja l'escric a l'ordinador.
0: I a part de ser aquest lloc i aquesta manera de crear, els espais tenen després algun tipus de presència dins la teva obra. Evidentment, crec que aquí sí que és important separar el que seria l'obra poètica, en aquest cas, dels articles.
1: Sí.
0: Però què en pots dir?
1: Sí, clar, els articles, que el llibre aquest de Beneïda sigui la serp, i, clar, els vaig escriure tots a Barcelona i, clar, m'inspirava, de fet, en anècdotes i en vivències de la meva vida a la ciutat. Quan he estat a Menorca sempre he escrit. Sempre. És a dir, a Menorca sí que sempre vaig amb la llibreta i el boli i sempre he escrit tipus dietari o versos o apunts al bloc, que després serien apunts al bloc, diguem, perquè mai vinc amb ordinador a Menorca. I tant si faig un mes com si faig 3 dies, sempre porto la llibreta i és un moment en què sempre m'inspira, però m'inspira perquè sempre que arribo aquí sempre estic connectant amb un món, diguem, no solament emocional, sinó també, no sé, de paisatge, de tot el que rebo. No us explica gaire, però sempre tinc necessitat d'escriure el que sigui. Normalment, format dietari. I d'aquí han sortit moltes coses. I la presència de Menorca en la meva obra sempre hi és perquè està molt lligada a la família, i està molt lligada també a moments no solament de felicitat i d'esbarjo, sinó també a moments foscos. És a dir, a moments en què... És a dir, Menorca ha estat refugi, però un refugi on he pogut donar espai al dolor. Per tant, sempre hi apareix. Crec que en tots els llibres hi ha alguna referència a Menorca, a la més del paisatge o relacionats, evidentment, doncs, amb la família.

Aquests dies he volgut rellegir els tres poemes que Salvador Espriu dedica al matí de resurrecció en el seu llibre Setmana Santa. He anat a buscar aquests versos, i no els altres, potser perquè per a mi aquesta celebració religiosa, malgrat el relat esfereïdor de la passió, és més liturgia de vida que no pas liturgia de mort. O potser perquè, després de tants mesos d'impotència, de tantes imatges de criatures malvivint en el fang o morint a les platges, de tanta desesperació davant les fronteres tancades, em calia una dosi de renaixement i d'esperança. Potser també perquè encara crec que la poesia ens salva. He anat, doncs, a buscar els versos del diumenge en què se suposa que la vida va vèncer la mort. I en comptes d'esperança, hi he trobat un abisme, un sepulcre buit on supura el silenci de les dones, la por de les dones, la paraula deslegitimada de les dones. I són, però, elles, plenament, en el centre. I més d'una, no solament Maria Magdalena, que és l'única que apareix en l'Evangeli de Joan. En el poema d'Espriu són dones, en plural, les que van al sepulcre. S'acompanyen, es conforten mútuament, se sostenen les unes a les altres. I van, diu el poeta, amb la intenció manifesta d'embalsamar el cos de Jesús, el fill, l'amic, l'amat. Una intenció que Mateu i Joan silencien, a diferència de Marc i Lluc. El poeta dona el protagonisme a unes dones que són mediadores entre la vida i la mort, perquè tenir cura dels cossos quan ja són morts és una manera de reconèixer el seu pas per la vida, de fer un espai a l'absència, d'assumir-la com a part integrant d'un tot. És negar, d'alguna manera, la ruptura absoluta de la mort, amb fe o sense, per rescatar alguna cosa que s'assembli al consol. Les dones que van al sepulcre a embalsamar el cos que han estimat ressignifiquen la mort i posen en evidència fins a quin punt és violent negar la possibilitat d'acomiadar els difunts. Per això el sepulcre buit, en comptes de l'esperança evangèlica, és, en els versos d'Espriu, buit afegit al buit, mort damunt de la mort, vertigen damunt del vertigen. El sepulcre buit deixa l'ànima en suspens, avorta el comiat, frena la darrera mostra d'amor. Així, els sepulcres buits dels nostres dies, els refugiats i immigrants ofegats a la Mediterrània, els afusellats de la Guerra Civil escampats en fosses comunes, els desapareguts en la repressió de les dictadures, els estudiants assassinats i esborrats del mapa com si no haguessin existit mai. L'absència del cos mort anul·la el darrer vincle amb la vida, el del comiat físic, la carícia darrera, el petó definitiu, perquè mentre el cos hi és, encara és i se'n pot tenir cura. Es pot estimar encara.

0: Lectures retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols a la lectura dels quals consideram totalment vigent i, per això mateix, recomanable. Sònia Moll Gamboa, la nostra convidada d'avui, va néixer a Barcelona l'any 1974. Professionalment es dedica a la docència. És professora de llengua catalana per adults, professora de tallers literaris... Per tant, la literatura ocupa una part important de la seva activitat, ja sigui virtualment, al blog que conrea, la vida té vida pròpia, o de manera més tangible, és a dir, en format paper, en llibres fets i publicats, com per exemple quatre poemaris, Non si male nunc, que va sortir a l'editorial Viena el 2008, després de ser guardonat l'any anterior amb el 5è Premi Sant Celoni de Poesia. A continuació, Ideo en algun lloc, que va sortir de la mà de Cafè Central Eumo el 2014 a la icònica col·lecció Jardins de Samarcanda. Després, Faci'm oblidar el bosc, ja a Godall el 21, i acabat de sortir del forn aquest 2025, que ja hem citat, repetint editorial, el volum On fugirem, amor. També conrea la narrativa breu, de caràcter poètic, però el recull Creixen malgrat tot les tulipes, que va aparèixer el 13, també a Edicions Viena, i després d'haver guanyat un any abans la 32a edició del Premi Narrativa Curta 25 d'abril, Vila de Benissa. També ha publicat l'àlbum il·lustrat La princesa cavaller, a Godall, el 23, i dues obres de literatura infantil. Fernando Botero, Un mar d'històries, a l'editorial Mediterrània, el 16, i Els dimarts de la iaia Lola, a una editorial anomenada Cap de ratolí, projectes a petita escala, el 2018. Avui, però, ens endinsarem en l'única obra que podíem caracteritzar com a assagística, per dir-ho ràpid, literatura d'idees que treu a la vegada tot el suc possible de la funció poètica del llenguatge, que ha publicat fins ara Sònia Moll, que és el recull d'articles Beneïda sigui la serp, en què, de fet, crec que és el recull en què et vas estrenar a Can Godall el 2018. El text que acabam d'escoltar, llegit per la seva autora, és l'inici de l'article El sepulcre buit, que és el que enceta aquest llibre. Bé, què en pensa Sònia Moll d'aquest volum, ara que han passat 7 anys des de la seva aparició? Quina valoració en fas?
1: Quina valoració en faig? Crec que els temes que tracto en el llibre no han caducat. Els articles sobretot són a partir o bé d'anècdotes personals o bé de notícies d'actualitat. Evidentment, les anècdotes personals i les notícies d'actualitat caduquen, però el que hi ha al darrere, el tema essencialment humà que hi ha darrere, no solament no ha desaparegut, sinó que continua prenent altres formes en l'actualitat i per això crec que no ha caducat. Per exemple, doncs, el desempar de les cures, és el desempar institucional a les persones que han de tenir cura doncs, de familiars amb malalties neurodegeneratives, per exemple, a les violències contra les dones o contra el col·lectiu LGTBIQ+, la tragèdia migratòria, tot segueix i en molts casos empitjora. Jo crec que, bé, des d'Ailan, la criatura morta a la platja, siriana morta a la platja, que va ser com... que va donar origen, no? Doncs aquesta, en principi, consciència col·lectiva sobre aquesta tragèdia, perquè no és un drama, és una tragèdia, no? Migratòria. Avui la vivim en un context de guerra en molts llocs del món, però bé, criatures palestines, per exemple, mutilades i assassinades, deixades mortes de fam. Llavors, en aquest sentit, tot i que han passat 7 anys, jo crec que no ha caducat. I, de fet, hi ha com un projecte de reeditar-lo afegint-hi nous articles. El que passa és que, com diuen en castellà, no m'he de la vida i no m'hi he pogut posar, però crec que no quedaria desencaixat perquè els temes de fons doncs, són els mateixos.
0: que això no deixa de ser paradoxal, i recomanem un llibre perquè és vigent per la seva qualitat literària, però malauradament és vigent perquè no anem a millor, sinó que ho estem empitjorant.
1: Exacte.
0: Bé, parlem-ne de Beneïda sigui la serp, publicada el 2018, un llibre que recull 44 articles apareguts entre octubre de 2015 i març de 2018, si no vaig errat, a La Directa, que és una publicació en què tenies una columna quinzenal. Com vas anar a parar a aquest mitjà, que no és un mitjà qualsevol? I després, com va sorgir aquesta possibilitat de fer una publicació recollint aquests textos en un únic volum i ja en una editorial com Godall?
1: Com Godall. Jo vaig anar a parar a La Directa perquè jo tinc coneixences properes entre la gent que va fundar La Directa. Són gent que formava part llavors dels moviments socials de Barcelona. Molts eren amics del meu germà gran i doncs, gent amb qui em trobava doncs, en mogudes socials tant a Sant Andreu, que és on jo vivia, com a Sants, no? Per sobretot. I jo ja havia escrit algun text en La Directa en paper, de tant en tant, que tenien doncs, una secció que era una fotografia i llavors demanaven a algú que escrigués algun text inspirant-s'hi, però no era res així, vull dir, regular. Llavors va arribar la proposta de la Gemma García Fàbrega, que era la periodista llavors doncs, que portava aquests temes i gràcies a gent també coneguda i sobretot vull dir, gent que em va animar a fer-ho, perquè jo no me seduïa gens fer articles d'opinió. És a dir, era un gènere que jo no m'agradava i jo no. Però a La Directa em van dir, no, és una columna, és un espai per a tu, com si vols penjar un poema. És a dir, fes el que tu vulguis. I aquesta llibertat creativa va fer que jo m'hi llancés, no? I després la possibilitat de fer-ne una publicació a Godall. Jo vaig tenir l'enorme sort, el privilegi que la Matilde, la Martínez, l'editora de Godall, vingués a un recital meu a la plaça de Sant Felip Neri a recitar en Jo i Déu en algun lloc en català i en aquell moment em proposés la publicació de la traducció al castellà. Em va preguntar, i això, t'ho han traduït al castellà? I jo li vaig dir no. A partir d'aquí vaig començar doncs, una relació amb aquesta editorial. I llavors em vaig atrevir jo, clar, al cap dels anys, vull dir, al cap de... Clar, això va ser 2015-2016, no ho sé. I clar, jo ja tenia molts articles de La Directa clar, però aquests articles només es publicaven en digital, no estaven a la revista en paper. I no sé, jo pensava, a mi m'agradaria tenir-los tots recollits en un llibre, jo, com per tenir-lo a la tauleta de nit. I li vaig proposar simplement a la Matilde i la Matilde hi va creure, simplement van així. Igual que va creure després amb La Princesa Cavaller i igual que va creure doncs, amb els dos últims poemaris, que no són premis i per tant és difícil doncs, accedir a la publicació. I res, van així i estic contentíssima, realment.
0: Sí, no t'havies fent articles d'opinió,
1: no,
0: però en el moment que et van donar barra lliure,
1: exacte,
0: els resultats són aquells articles d'opinió, però que a vegades són literatura.
1: Exacte.
0: I a vegades els articles d'opinió són textos periodístics, sense que estigui aquí fent una gradació, sinó que... Hi ha una diferència també en l'ús del llenguatge, en la finalitat.
1: Totalment. Mm.
0: És assaig, per tant, és literatura de combat. El llibre comentes que ens cal un tipus de poesia que sigui capaç de despertar les consciències, bufetejar els pensaments apàtics i inconformistes, tirar a terra qualsevol intent d'autojustificació apresa. Ho dius de la poesia, però... també en aquest sentit necessitem l'assaig. Potser això explica que de tots els gèneres literaris també, perquè desperta consciència, obliga a reflexionar, a pensar, sol romandre sempre en un discret segon pla.
1: Sí, jo crec que l'assaig el necessitem moltíssim perquè l'assaig posa paraules a, no solament a realitats, sinó a maneres diferents de veure aquesta realitat. I jo crec que l'assaig està així com en un segon pla i a la gent li costa, i m'hi puc incloure aquí, de fet. Crec que primer de tot per això que tu has comentat, no? que és com que ens obliga a pensar, ens obliga a reflexionar, però jo crec que la clau també és que ens obliga a reflexionar i a pensar des d'un altre lloc, perquè l'assaig ens obre. L'assaig ens obliga a mirar-nos una parcel·la de la realitat des d'un lloc que no coneixem. I ens costa, fins i tot encara que hi estiguem d'acord, no vull dir des d'una postura oposada, no, sinó que ens amplia la mirada. I això ens obliga a moure'ns interiorment i, per tant, això vol dir prendre responsabilitats diferents. És a dir, és una crida, de fet. És a dir, és un instrument també per a prendre responsabilitat sobre no solament sobre les nostres accions personals, sinó sobre si realment aquestes accions personals volem que transformin la societat, no? Ens obliga a aquest moviment. I d'altra banda, que això no sé si és un prejudici, però crec que hi ha com la idea que l'assaig és un tipus d'escriptura poc amè, és a dir, que no és amè. No? Que costa, que has de llegir una frase i dius no l'entenc, no? Com que no s'entén. Em poso aquí moltes cometes perquè, clar, jo crec que també hi ha un desconeixement de l'assaig, perquè hi ha molts tipus d'assaig, hi ha moltes maneres de fer assaig. I de fet, no sé, Maria Zambrano feia assaig poètic, no? Molt més fosc en el sentit de claredat intel·lectual, com no, és que no sé com explicar-ho, com fàcil d'entendre, entre cometes, a allò que estem acostumats. Però, clar, si hi entràvem, ens obria un món, no? I jo crec que això també atura, igual que hi ha molta gent que diu ui, jo poesia no llegeixo, no? Perquè és molt difícil. I bé, jo crec que és per això que roman en un discret segon pla, però al mateix temps penso que caldria posar l'assaig a primera fila i perquè el necessitem. Necessitem posar paraules al que passa.
0: Mm-hmm. Bé, els articles del llibre, en què d'una manera molt clara vas apostar també per posar en primer pla aquesta escriptura essayística, no estan aquí al llibre publicat seguint un ordre cronològic, sinó que s'estructuren temàticament en tres blocs. El text que t'hem escoltat llegir fa una estona és també el que obre la primera secció de Beneïda sigui la serp, que és una secció que porta per títol Les dones ho van dir. És la més llarga del volum, té 23 articles, i aquí vindiques, per dir-ho a la manera de Maria Mercè Marçal, la dona. És la secció en què exposes més clarament el teu, i cita entre cometes perquè ho diu el llibre, feminisme activista i polític, que és a més de feminisme i en què paraules com visibilitat, cura, sororitat, xarxa, violència, entre altres mots, fonamenten uns arguments tan contundents com necessaris a l'hora de fer-nos veure que no vivim al planeta piruleta. I això, evidentment, el lector haurà de llegir el llibre per saber de què estem parlant. Perquè no hi vivim, no?, al planeta piruleta.
1: No hi vivim. Realment, de fet, vivim en un planeta i en un entorn bastant hostil en tots els àmbits, començant per l'àmbit privat, el personal, ara parlaré una mica d'això, el polític, i el social i el que no es veu, que són les estructures que engendren violències i que actualment, i des de fa bastants anys, molt de temps, de fet, massa temps, pretenen responsabilitzar l'individu de malestars que estan generats estructuralment, no? I aquí doncs, hi ha, evidentment, el patriarcat, el capitalisme salvatge, etc, etc, no? Llavors, els malestars que ens fan conscients que no vivim al planeta Piruleta, clar, ens obliguen doncs, a fer-hi alguna cosa, no? Però això és igual que davant d'un perill, no? Que el cos, no? El cervell reptilià o queda paralitzat o fuig o ataca, no? Doncs davant de totes aquestes violències que, quotidianes i no solament les més fortes, sinó també les que vivim quotidianament, podem quedar-nos paralitzats, podem atacar, podem fugir, no? I el planeta Piruleta no deixa de ser, pensar que vivim en un planeta Piruleta no deixa de ser una fugida. Que jo, amb els anys, doncs la veritat és que l'he incorporat a la vida perquè ho he necessitat. És a dir, he tingut el temps de la paràlisi, he tingut el temps també de la lluita, de posar el cos, no? A manifestacions, de posar el cos també davant les xarxes socials, perquè en realitat no hi posem només la paraula, hi posem un cos perquè emocionalment quan reps violències a través de les xarxes socials es repercuteixen en el cos emocional i físic, per tant, etcètera, no? I a estones necessitava el que jo en deia a l'hora del pati, no? Fins i tot quan dius no, és que, clar, aquesta idea que els malestars que ens travessen ens els hem de treballar nosaltres perquè és una nostra responsabilitat i tot això que és una fal·làcia. Jo també he seguit aquest camí de no, no, jo em treballo i faig el que calgui, saps? Vull dir, que teràpies diverses, etc. Però arriba un moment que quan t'adones que no n'hi ha mai prou amb això, perquè és que no he, la causa no ets tu, no, ni la responsabilitat per descomptat, doncs que jo deia, mira, ja prou, ara em toca l'hora del pati i jo l'únic que vull és incorporar una mica d'hedonisme a la meva vida quotidiana per poder sobreviure, com a estratègia de supervivència. I, de fet, també aquest moviment que he fet en els últims anys de moure'm de la ciutat doncs, a un poble petit i de viure doncs, amb animals i de passejar i de fer els versos passejant els gossos en comptes d'anar amb moto per la ronda de dalt, doncs també té una mica a veure amb aquesta necessitat de tant en tant buscar un espai que suposo que s'assembla una mica allò del poder de l'ara, que va estar tan de moda l'any 2000 i que, bé, doncs de dir, doncs el meu planeta Piruleta és oblidar estones que estem tan malament. Perquè és que si no, jo no ho puc suportar. Però això són espais de recer i de pau per després poder no negar perquè la realitat perquè se'ns fa massa grossa, no? Llavors, és un equilibri, és buscar l'equilibri.
0: La segona part de Beneïda sigui la serp és la més curta del llibre. Hi ha 8 textos. El títol, Diumenge amb el pare, i jo hi afegiria sense la mare, tot i que avui ja no hi són cap dels dos físicament, d'en Toni Mallcamps, de ton pare, en rememores alguns episodis biogràfics, especialment en textos escrits, justament quan ell va fer els 90 anys. De fet, li dediques un article específic, fins i tot.
1: Sí.
0: També en aquesta secció apareixen connexions clares amb Menorca. Tot i que Xile també és una presència ben present, és indefugible. I, de fet, llegint algunes anècdotes que expliques, jo, curiosament, ja els havia llegides a Inventari de Minyonia, que són les memòries literàries o unes memòries literàries d'infantesa, l'episodi d'un avió que no va volar i que et serveix a tu per introduir la imatge de la teva avioneta de paper. Mm-hmm. Bé, aquesta relació paternofilial és també una relació de mestratge. El que diu o com actua ton pare t'obligava a reflexionar, a canviar de punts de vista.
1: Sí, aquests textos que en són pocs

0: sanitari. Aquesta experiència física de dolor, després, clar, en el sociosanitari ens estava recuperant, li va generar tota una sèrie de reflexions sobre la seva vida que van ser més aviat revelacions, no? I, per exemple, ell tenia una idea de per què havia volgut ser capellà, per exemple. I de cop i volta va tenir una revelació i va recordar l'origen d'aquesta vocació sacerdotal, no? I jo hi anava cada dia a veure'l abans d'anar a treballar i llavors ell va ser un temps molt, molt, molt, molt ric, diguem, en revelacions de mon pare i d'altres que ja ens havia contat que les va ressignificar, no? I per això a mi em van colpir més que, vull dir, ja hi havia històries que ja les havia sentides, però van agafar un altre aire, no? I llavors, realment, a mon pare, aquí, en aquesta època, sobretot, hi va haver, una relació de mestratge vital, absoluta, perquè jo vaig connectar doncs, amb moltes vivències o que ja havien passat o amb vivències actuals, no?, del moment, del dol també de la mare, que feia poc que havia mort, i clar, em va generar realment ponts entre el que ell vivia i el que jo havia viscut o vivia, no? I d'aquí van sorgir aquests textos de diumenges amb el pare. Evidentment, jo no hi anava a veure només els diumenges, és com cada dia, però vaig agafar una mica, copiar un poc el títol d'aquell llibre de fa molts anys que es deia Dimarts amb el... Martes con el professor, dimarts amb el... Bé, no sé, era que era ara no record ni l'autor ni res, però va ser bastant best-seller, que era, doncs, això, el personatge, no?, el narrador, doncs, anava a veure el seu professor cada dimarts, no? I llavors ho vaig construir així perquè he fet bastanta literatura, de fet, amb aquests articles, i llavors aquests diumenges amb el pare vol dir tots aquells moments amb el pare que per mi han estat mestratge, no? I res, vaig tenir molt clar que havia d'estar dins, al mig del llibre, perquè la primera part, que és la de les dones, no?, és tot el meu activisme social, però que va del personal al polític, com ens ha ensenyat el feminisme, doncs, el segle XX i continua, no? Doncs després, a la meitat, i l'últim és tot més social, és a dir, això, la tragèdia migratòria i altres temes de les cures, etc. I enmig hi ha aquest espai que a mi m'ha facilitat ressignificar aquestes lluites i aquestes vivències, que és el mestratge del meu pare, al qual li estic agraïdíssim, realment, per això. I va néixer, doncs, així. I era la frontissa. Havia de ser la frontissa de les altres dues.
1: Mm-hmm. És a dir, frontissa que es mena, per tant, a la darrera secció de Beneïda sigui la serp, un oceà dins nostre. Aquí estem parlant de 13 articles. Parles, acabes de dir, que és allà on tractes temes més socials, la cura, aquí... Per això dic que també ta mare apareix d'una manera més explícita a partir d'aquestes experiències que vau viure.
0: Exacte.
1: Pots fer una reflexió més, més social. I a la vegada jo crec que és la més introspectiva.
0: Sí, clar, toca aquest tema, sí.
1: Mm-hmm. De fet, els textos em fan pensar en els que després de la directa vas publicar justament el 14 al Digital de Cultura, o també amb la teva obra poètica, almenys fins a Fàcil m'oblidar el bosc.
0: Sí.
1: I dic Fàcil m'oblidar el bosc perquè On fugirem amor el tinc a la llista de lectures pendents i no li queda gaire per caure, però encara no ha caigut. Però crec que hi ha tota aquesta part de social de crisi climàtica, que no és tan evident, crec que...
0: No.
1: A Beneïda sigui la serp, però que és, també és un altre d'aquests desastres de planeta piruleta que...
0: És el mateix.
1: Que n'hem de parlar i fer-ho de manera poètica, jo trobo que és també una molt bona manera d'entrar-hi.
0: Mm-hmm.
1: Bé, cita, entre cometes, perquè ho dius tu, amb tanta frase de Mr. Wonderful,

0: I en tanta dictadura de la felicitat imposada, es fa difícil obrir espais, ja no personals, sinó sobretot socials, per acollir vulnerabilitats i, tanmateix, ser capaç de connectar amb aquestes vulnerabilitats, amb el malestar corporal que es manifesta quan ressona en el present, qualsevol de les experiències traumàtiques que qui més qui menys ha viscut en algun moment de la vida, és justament el que ens pot permetre mantenir un equilibri amb els propis recursos. Aquest neoliberalisme que mos vol de cada vegada més individuals,
1: total.
0: És a dir, sense xarxa, sense,
1: sí, sí,
0: sense grup, a més, sent únicament i exclusivament responsables de tot allò que mos passa, ja ho has apuntat abans, eh? Però aquí, en canvi, reivindiques la importància de fer xarxa. Deixant de banda que Mr. Wonderful van estar a punt, no res, de fer fallida, i de fet crec que encara no ho tenen acabat d'aclarir, la qual cosa no deixa de ser una acció de justícia poètica. La clau d'aquest textos és donar veu a un malestar corporal, fer-lo visible, perquè si no és visible no existeix, que és el que fas també a la primera part del llibre.
1: Exacte.
0: Amb les dones, a partir d'aquí també reivindicar la importància del grup.
1: Del grup, exacte. Agafant una mica el que deia abans de que, això, no, que el capitalisme ens vol individuals i sobretot que amaga la seva responsabilitat estructural donant-nos la culpa com a individus, no, de si no et fas a tu mateix és problema teu i això portat a l'extrem, no? És a dir, tu tens la culpa del que et passa, de tot, obviant, doncs, com deia, doncs això, estructures que són allà i que, de les quals moltes vegades no podem fugir, no? Llavors, donar veu al malestar corporal que ha provocat durant segles i durant molt temps, que han provocat les estructures socials econòmiques del moment, s'han silenciat, evidentment molt més en el cas de les dones, però s'han silenciat. Llavors, el feminisme hi va posar veu, va començar a posar, vull dir, va posar en veu el malestar corporal de les dones, i de quin és, no, la frase que el personal és polític, i quan diem el personal, convertir-ho en polític, doncs vol dir justament sortir de la trampa, que trobo molt perversa, de la culpabilització d'una banda de tot el que ens passa i de l'altra, d'aquestes mogudes Mr. Wonderful, que el que pretenen és que la solució a tot plegat sigui molt fàcil, molt ràpida, i és que et repeteixis cada matí al mirall: soc guapa, soc estupenda i jo valgo, no? Vull dir, això és una simplificació absurda que fins i tot s'ha arribat a justificar amb temes de vull dir, degradant el concepte, per exemple, de programació neurolingüística, del rotllo, no? És que si repeteixes aquesta frase mil vegades, que això continua avui, ara els joves en diuen manifestar, eh? Tu, com a la nostra època era el secreto, no? Allò del el secreto, que era un llibre que va sortir que deia: si tu vas dient el que vols, t'arribarà a la teva vida. Aviam, perdona, és a dir, aquí estem ens estan oferint com solucions amb píndoles màgiques i fàcils. Perquè oblidem, perquè no vegem mai que hi ha una base estructural, social, econòmica, política, que continua generant violències i malestars corporals. Llavors, és com anar a posar veu al malestar corporal, obliga a reflexionar sobre les causes reals d'aquest malestar corporal, i aquí enllaço un altre cop amb la necessitat de l'assaig, perquè no es tracta únicament de dir: ai, em fa mal l'esquena, em fa mal aquí, em fa mal allà, que no, és per què ens fa mal aquí, ens fa mal allà, i què suposa això, no? I després, a partir d'aquí, també prendre aquesta responsabilitat, que vol dir decidir què fem amb això. I què fem amb això no pot ser mai individual. És a dir, hi ha una part individual, però ha de ser també col·lectiva, fins i tot quan decidim no fer res. És a dir, trobar per què no podem. Perquè és que hi ha moltes persones que no poden. És a dir, i això també és, hi ha aquest concepte que ara se'n parla una mica més, però en l'època que vaig escriure el llibre jo no l'havia sentit, també perquè no em travessa, he de dir, des del meu privilegi de persona funcional, que és el capacitisme, no? Que arracona totes les persones que realment no poden, ni pel que fa a salut mental o física, no poden ser funcionals i, per tant, ja no et dic, defensar-se d'altres violències que ja patim fins i tot les persones, no totes les persones, també les que són funcionals i podem escollir no fer res, lluitar o fugir, no? Vull dir, llavors, bé, des del feminisme s'ha treballat molt el tema del malestar corporal, però per mi també és molt important no oblidar que cal fer-lo també col·lectiu, no? Que és, doncs, que el personal és polític i no... això és, és un concepte que li vaig sentir a la Brigitte Vassallo, que deia el personal és polític, però el que és privat és privat. Vull dir, tampoc hem de confondre, no, les coses.
2: Has apuntat una cosa parlant d'aquest Mr. Wonderfulisme.
0: Sí.
2: Aquesta idea de que els problemes tenen solucions fàcils.
1: Exacte.
2: La connexió que hi ha entre aquesta idea i el discurs populista del neofeixisme, de l'ultradreta...
1: Totalment.
2: És evident. És a dir, que quan te creus que tot és simple, és molt bo de fer captar i assumir discursos que són totalitaris i que avui en dia, a més, tenen molta prèdica, per exemple, entre els joves.
1: Exacte. Exacte, sí, sí, sí.
2: Que,
1: aquí l'has clavat, sí, sí, sí, sí, sí, totalment.
2: Bé, en parlar de l'assaig, hem apuntat a la voluntat estètica, en direm així, entre cometes, literària, que hi ha darrere dels textos. Jo crec que si percep un estil que lliga d'una manera molt coherent amb la teva poesia, hi ha vegades que llegeixes frases... I la connexió jo crec que és evident, i això de tenir un estil personal jo crec que en literatura no és tan bo de fer, i en el teu cas hi és. Jo crec que això, hi ha uns vasos comunicats molt clars, els articles estan farcits d'imatges d'una gran bellesa, d'una prosa molt ben cisellada que flueix. Ho hem vist quan has llegit el text, que tot... quadrava i fluïa d'una manera molt, molt, això, molt, molt agradable, i això fa que les idees que hi vehiculis tinguin encara una força més gran. A més, parteixes de l'experiència personal, abans de fer el vot a la reflexió, i això sí, el fet que hi vegem una persona de carn i ossos que manifesta les seves conviccions, però també els seus dubtes, les seves pors, fa que la connexió emocional amb el lector sigui més fàcil, més efectiva. Ara bé, et despulles d'alguna manera en els textos. És aquest un risc que assumeixes?
1: Sí, sí, evidentment. Mira, justament perquè, tot i que llavors, quan vaig sentir aquesta diferència entre privat, personal i polític, jo ja havia escrit els articles aquests, però en el fons aquest exposar-se, diguem, primer que és una decisió pròpia i per tant lliure i per tant doncs l'assumeixo, és aquesta responsabilitat, no, de què parlàvem, però sobretot aquest recorregut que faig entre l'anècdota personal cap a la reflexió social política, sí, acaba fent que l'anècdota no sigui tan personal. Perquè, per exemple, jo puc narrar una escena personal d'un intent d'agressió sexual, posem per cas, no? Aviam, és que hi ha un tant per cent de dones que han patit intents d'agressió sexual que ja no és meva ni l'anècdota, no? Per entendre'ns. Llavors, en el fons, jo no tinc la sensació en aquest llibre, no, d'estar-me exposant tant, perquè si ens hi parem a pensar, l'anècdota en si, no, o de dir el meu dolor, no, per la mort d'una mare, és meu, però l'anècdota en si ja és humana, vull dir, ja s'hi pot veure reflectir de moltíssima gent, només canvien les formes, no? Ta mare no és xilena, però és igual, no? Vull dir, ja és el mateix dolor. Llavors, per a mi, totes les anècdotes de les quals parteixo, això no me fa la sensació d'estar-me com exposant o despullant, perquè trobo que ja són en si mateixes llegibles com a universals. Només cal canviar una mica com la forma, no? També és veritat que aquest risc, jo no sé si l'assumiria ara, en el 2025, amb l'hostilitat i el camp de batalla en què s'han convertit les xarxes socials i una entrada a l'odi gratuït. No sé ara si m'exposaria això, si faria així, si faria articles que després penjaria a les xarxes. No ho sé, realment m'estic treballant moltíssim el tema de cuidar-me i de protegir-me i d'assumir que no solament per l'edat que tinc, sinó pel meu recorregut i per com estic ara, que no puc posar el cos sempre i no passa res. Hi poso la paraula, però la poso també com jo vull, perquè necessito protegir-me, no? També faig un equilibri, doncs, sempre entre els riscos. No sóc una persona impetuosa, i per tant sóc bastant reflexiva abans de i molt autocrítica i molt autoexigent, per tant, m'ho penso molt abans també de decidir si publico o no publico, no? Alguna opinió política, per exemple, o social a les xarxes. Normalment, per exemple, a Twitter repiulo més que no faig cap altra cosa a tot allò en què jo crec, no? Que ja ho estan dient altres persones i ho repiulo i hi ha coses que sí que vull que quedin molt clares, no? La meva posició, per exemple, respecte del que està passant a Palestina, la tinc claríssima i ja està. És a dir, és un genocidi i s'ha acabat. I no tinc cap por de dir això, no? Per exemple. He perdut amistats en els darrers temps per aquest tema i m'és igual. M'és igual perquè és una línia vermella, no? I tinc línies vermelles que són allà. La resta, també és veritat que en aquest llibre, A Avenida Sigui la Serp, el fet d'escriure des de les anècdotes tan personals també era per anar, perquè jo feia un recorregut de realment tinc opinió clara i inamovible sobre aquest tema, no? I necessitava que m'hagués travessat per poder elaborar, doncs, una reflexió que s'acostés a l'opinió, però sempre com deixant oberta la porta que això pogués canviar o ser viscut i reflexionat d'altres maneres, no? Com l'evolució. Llavors, per això també em feia una mica de por al principi, no? Fes articles d'opinió, no sé, opinió, jo no tinc opinió de tot, no podria ser mai tertuliana, no ho sé. Hi ha coses que sí, claríssimament, però la majoria no. I per tant, faig aquest equilibri de riscos.
2: Acabarem aquesta anàlisi del llibre pel començament. Hem començat fet a l'inrevés. Comencem pel títol. Acabarem, perdó, pel títol.
1: Sí.
2: En aquest sentit és molt clar. Remet al mite bíblic, però capgirant-lo. Beneïda sigui la serp que em va ensenyar la desobediència. Ens cal, no?, aquesta actitud de revolta.
1: Ens cal. Aquest és un vers de l'Anis Colts que li vaig llegir i vaig dir, uau, no?, aquest revertir, doncs, la frase bíblica, bé, la frase, l'episodi bíblic, no? La desobediència, que és la revolta, que també neix del malestar i neix de la incomoditat, és necessària perquè si no, no podem transformar, ni transformar-nos ni transformar el nostre entorn. I jo crec que sí que cal. També quan pensem en revolta, no, ens ve al cap segurament un, no sé, com un ambient com de violència o d'agressivitat, i no necessàriament ha de ser així. Realment hi ha maneres de transformar des de la revolta que no són així. Ara, no nego en absolut que els grans canvis de la història, sense una revolta doncs molt més contundent, no s'haurien produït, no? Però vull dir que no és l'únic, hi ha moltes formes, eh? Quan parlem
2: sí, de fet, hi ha un text al llibre que matises o dones alternatives a la consigna de la metralleta de que Ryan Abel Ulit.
1: Exacte, sí.
2: Que me sembla una reflexió molt ben plantejada i que va en aquest sentit. És a dir, quan parlem de revolta, revolta són moltes, moltes vies que ens poden dur a transformar, a canviar. Per exemple, moltes coses que bé, des de que va aparèixer el llibre, som allà mateix o han anat fins i tot a pitjor. Ja ho havia dit abans, o ho havia apuntat, es diu que una obra esdevé un clàssic si aguanta el pas del temps i segueix sent d'alguna manera actual. En el teu cas ho és. El demèrit no és, per tant, del llibre, sinó del món que ens ha tocat viure. I però se segueix molt, encara, enguany, el 2025, poder llegir uns textos que, d'acord amb el que diu Montse Santolino al pròleg, són comentaris de l'actualitat política vista des d'un vessant feminista en què allò personal és també polític, en tot el que vol dir polític, de polis i d'implicació amb allò que és col·lectiu, en la cosa pública, en la res pública. I en què prendre la paraula una dona, a més, un fet que hauria de ser la cosa més normal del món, malauradament, encara no deixa de ser una anomalia. Bé, arribam al final d'aquesta passejada per Beneïda sigui la serp, amb una pregunta que és una pregunta trampa, però ja que estem promocionant d'alguna manera el llibre, què li diries a un hipotètic lector que després d'escoltar tot el que hem dit fins ara es plantegi la possibilitat de llegir o de rellegir el teu llibre? Què li diries per animar-lo a fer el pas?
1: Doncs que si és el tipus de lector, per exemple, que li fa vessa doncs, llegir doncs, un llibre llarg, no és un llibre llarg, que es pot llegir per articles, que es pot llegir per temes, i que realment crec, després jo, en relectures que n'he fet després de molt de temps, personalment, modestament, crec, o no modestament, realment, crec que són textos vells, en ve alta. Crec que llisquen molt bé, són molt literaris, hi ha una bellesa que realment jo, després de d'anys, quan el rellegeixo, penso, jo vaig escriure això? Com ho vaig fer això? Vull dir, I jo en gaudeixo, realment, i per això el recomano. I el recomano també perquè, com dèiem abans, és una manera de fer assaig, i poso moltes cometes perquè són articles, però entenc l'assaig doncs, com aquesta escriptura que ajuda a, no solament a reflexionar, sinó a obrir la manera com ens mirem al món.
3: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar en Sònia Moll de Beneïda sigui la serp, la lectura del qual, evidentment, convidam a trobar o retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat a la nostra convidada que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'autoria menorquina. Quina és la teva recomanació i per què?
1: La meva recomanació és el poemari defensionari, que es diu Defensionari, de Llucia Pellicer. I el recomano perquè aconsegueix el que crec que ha d'aconseguir la poesia, que és convertir una història personal, una història de recerca de l'amor, doncs, que acaba amb l'ànima malmesa a les mans de l'altre, no? Aconsegueix fer-la universal, però i aconsegueix, per tant, tocar l'ànima humana independentment de les vivències personals. Això és molt difícil i això requereix molt d'autenticitat i honestedat per part de l'autora, i ella, doncs, ho fa, i a més ho fa amb un treball de llengua exquisit, amb un domini magistral dels recursos poètics, capgirar els tòpics, jugar amb la força dels contraris. Realment crec que és un llibre molt, molt recomanable i per assaborir, a més, i quedar-se amb un poema i continuar amb l'altre. Aquesta és la meva recomanació.
0: Molt bé, ampliem el cercle. A continuació, hauríem de parlar d'una obra de la resta de la literatura catalana. I què ens proposes?
1: Us proposo un llibre que malauradament està descatalogat, però mira, des d'aquest micròfon que m'ofereixes, faig una crida a la reedició d'aquest llibre, perquè ha d'existir un altre cop a les llibreries. És un llibre de l'escriptor Vicent Tosó, que és valencià, de Vila-real, de la província de Castelló, i el llibre es diu L'herència del vent del sud. És una novel·la que va sortir el 2002. És un llibre sobre el retorn de l'exili d'un professor republicà poc després que matessin Manolete, l'agost del 47. És un retrat de la postguerra en un petit poble de Castelló, amb tota la misèria, tot el dolor, tota la ràbia dels vençuts, que han de sobreviure en un ambient de repressió política i lingüística en què les delacions són el pa de cada dia i ningú es pot refiar de ningú. Però, sobretot, és la capacitat que té Vicent Tosó d'endinsar-se realment en l'ànima humana, fins i tot de dibuixar personatges versemblants que, allunyats dels tòpics, és a dir, aquesta ànima humana la veus fins i tot en els personatges falangistes. Realment, aquest home té un talent narratiu impressionant a l'hora de muntar escenes, de recrear diàlegs, i té una bellesa brutal en la prosa. És a dir, jo crec, és a dir, no crec, és a dir, jo, és la meva opinió. Després de Mirall trencat, que l'he rellegit com, no sé, 13 vegades, perquè és la meva obra tòtem, la segona novel·la, perquè a mi m'acosta molt la novel·la, que he llegit contemporània, és aquesta novel·la, i està descatalogada, i me fa molta pena, i m'agradaria molt que es reedités.
0: La reivindicam des d'aquí, i mentre confiem en aquests oasis que es diuen biblioteques, on podem trobar, amb un pot de sort...
1: Llegiu-la, llegiu-la, és brutal aquesta novel·la.
0: Anotada queda. I acabarem aquesta ronda de recomanacions amb un títol de la literatura universal i ja vam...
1: Aquesta ha estat complicada. També he escollit una obra contemporània, la veritat, i he volgut escollir una obra de teatre perquè el teatre es llegeix molt poc. I jo us vull recomanar una obra de teatre que es diu L'ombra al meu costat, que ja és de fa uns anys, crec que es va estrenar a teatre el 2013, per tant és d'abans, i bé, de la Marília Samper, que és una dramaturga excel·lent. I aquesta obra de teatre, jo no llegeixo en general teatre, però em va arribar a les mans i em va colpir d'una manera brutal. És una obra que tracta de l'absència. Hi ha un adolescent en la primera escena que desapareix. I són tres històries paral·leles que, al final, doncs, el lector pot interrelacionar i aquí també d'una revelació d'una bellesa i d'un dolor i d'una humanitat impressionant. És bellíssima aquesta obra de teatre. I hi ha una frase d'aquelles que dius, ostres, saps allò, llibres que t'han canviat la vida? Doncs aquest és un d'aquests llibres. Hi ha una frase que una parella de vellets, un vellet i una velleta, ancians, que ell li diu a ella, per damunt de tot, jo t'he estimat a tu amb tot el que em podies donar i amb el que no. I aquest, diu, va ser el que vaig triar. I aquest amb el que no és una frase que a mi en aquell moment em va fer saltar pels aires i que després ha estat una ensenyança de vida i jo hi afegeixo, sobretot, amb el que no. És la meva recomanació. Poesia, novel·la i teatre.
0: Arribam al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades. Esperam que almenys alguns dels títols de què hem parlat avui, especialment Beneïda sigui la serp, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Sònia,
1: gràcies
0: per acceptar de participar en el programa. Ha estat un plaer haver conversat amb tu d'aquesta obra literària i d'altres que ja m'apuntaré, perquè Llucia ja l'he llegida i rellegida, però m'has posat uns deures molt interessants. I moltes gràcies, benvolguts oients, per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

Radio Far

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és a la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui, que hi anem a cercar. Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els veïns catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projecta.
1: El simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Tonyana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal la recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Concurs de narració curta i poesia de l'Escola Mare de Déu del Toro d'Es Mercadal.
1: Aquest concurs es celebra cada any. Un any es fa poesia i l'altre narració curta. Hi participen tots els alumnes de quart, cinquè i sisè. Pot ser en català o en castellà. Tota la feina l'hem fet a l'escola. I hem hagut de dedicar unes quantes hores.
2: Vam agafar idees. Vam fer una primera versió de la història, que els mestres ens van corregir. Després la vam passar a nosaltres, a net, amb molt bona lletra. També vam fer un dibuix per la portada. Finalment, vam pensar un pseudònim perquè el concurs fos totalment anònim.
3: El passat dia 2 de maig es va fer un acte a la sala multifuncional, on el jurat va anunciar els guanyadors i finalistes. També es va fer una menció per un alumne que s'hagués esforçat molt, que van triar les tutores.
4: Cada un va rebre un llibre d'enigmes, com a premi. És un concurs que ens motiva a ser creatius i a voler fer-ho millor. Seguidament llegirem les narracions guanyadores.
2: La meva història es titula Una amistat especial, de Daniela Santolalla, de pseudònim Nat. Hola, sóc Naura i us venc a contar la meva història. Jo era una fieta que vaig néixer dia 9 de juliol del 2014 i un mes més endavant me van diagnosticar diabetis. Tinc 10 anys i sóc baixeta, tinc els ulls clars, el cabell castany i m'agrada ballar, passar temps amb el meu germà i jugar a jocs de taula. Us explicaré com ho he viscut des de petita i tot el que m'ha passat. Als 5 anys estic jugant i me va baixar molt el sucre. I me vaig marejar tant que me van haver de posar 3 vacunes. El que no m'agradava gens era el no poder ser com els altres. No podia córrer, no podia menjar coses amb molt de sucre i tampoc podia encaixar amb els fiets i fietes. Per això, quan vaig entrar a primària, quasi no tenia amics. A quart, me vaig desmaiar i me van haver de canviar d'escola perquè feien bromes pel que m'havia passat. Quan vaig arribar a la nova escola, tota la gent estava en grupets, menys una fieta anomenada Núria. Ella era un poc més alta que jo, tenia els ulls molt oscurs i el cabell negre. Ens van fer ràpidament amigues. Li vaig dir el que m'agradava, els meus hobbies i la meva malaltia. Jo no sabia com reaccionaria i si li donaria molta importància, però no li va afectar. Me va demanar quan m'ho varen dir, si això m'afectava, i ho va deixar anar. Just va sonar la música per entrar a classe, i quan vam entrar me va presentar la professora. Quan va sonar la música per anar al pati, uns quants amics de la Núria es van atracar i ens van posar a xerrar. Me vaig presentar a tots ells. Hi havia 3 fiets i 4 fietes, que es deien Jimena, que sempre vestia la moda, Nugo, que li encantava el futbol, la Mireia, que era superactiva i atrevida, Nasier, que era tercer de karate, la Carla, que feia hip-hop i era superbona, en Marc, que feia tennis, i per últim, la Júlia, que feia saxo i havia fet bastants concerts amb sa banda. Tots me van tractar molt bé. Uns dies més tard, van quedar tots per fer un treball de classe a casa de la Mireia. Van començar a les 5:30 i vam acabar a les 7. Teníem molt de temps lliure i la Mireia va proposar anar a una casa abandonada que estava a uns minuts d'allà. La meitat del grup tenia molta por perquè no feia molt bona pinta entrar, però l'altra meitat tenia moltes ganes d'entrar per veure el que hi havia dins. Al final vam entrar i vam trobar una sombra. Tots ens vam assustar, també hi sentíem renous estranyes i de l'ensurt em vaig desmaiar. Tots es van assustar molt. A més, el renou et sentia més fort cada vegada. Em van agafar i se'n van anar corregents. Ens vam anar tots a casa de la Mireia i me van tombar en el sofà i se van tranquil·litzar. Van passar 10 minuts aproximadament, quan em vaig despertar. Tots em van contar el que havia passat.

Hi ha sons, melodies, composicions musicals que ens han acompanyat al llarg de la nostra vida sense ser del tot molt conscients. Algunes fins i tot han estat compostes molt abans que algun de nosaltres ocupéssim aquest món. I així tot, ens generen un imaginari comú i han musicalitzat records i moments. Avui, a Pistolari Express, xerrem d'una d'aquelles figures que solen ser menys reconegudes pels salons de la fama. D'aquelles persones que no omplen pàgines a la història ni surten a les revistes, però que són igual d'importants que aquells que sí ho fan. Avui xerrem de bandes sonores i cartes de comiat. Què dius, Txec? Potser fa olor de comiat, això? Comencem a Pistolari Express, aquí a Radio Farmanol. Us xerren en Txec Pons i en Andreu Llambú.

0: Jo, Ennio Morricone, he mort. Ho anuncio així a tots els amics que sempre em van ser pròxims i també a aquests una mica llunyans que acomiado amb gran afecte. És impossible nomenar-los a tots. Però un record especial és per a Pepucho i Roberta, amics fraternals molt presents en els últims anys de la nostra vida. Només hi ha una raó que m'impulsa a saludar així a tots i a celebrar un funeral en privat. No vull molestar.
1: Així començava la carta de comiat que Ennio Morricone va escriure als seus estimats abans de morir. Morricone va néixer a Roma el 1928. Fill de pare músic, va començar a tocar la trompeta des de ben petit i amb només 6 anys ja havia compost la seva primera obra. Quan va complir 12, va entrar en el conservatori, inscrivint-se en un programa d'harmonia de 4 anys que ell va acabar en 6 mesos. Tot un prodigi. Després de graduar-se el 1945, va començar com a escriptor fantasma, component música per a pel·lícules que s'atribuïen a famosos músics de l'època. Però molt prest va anar guanyant popularitat a causa de les composicions de música de fons que feia per programes de ràdio. Poc després, faria el salt a la gran pantalla. L'italià carrega a la seva esquena més de 500 bandes sonores entre sèries i pel·lícules. Sou dels que poseu banda sonora a certs moments de la vostra vida? Dels que camineu pel carrer amb auriculars i sentiu que protagonitzeu un videoclip? Dels que sempre han de tenir música posada a casa? Sou conscients de la narrativa pròpia que aporten les bandes sonores a les pel·lícules, sèries, programes de ràdio, etc.? Podríem veure una mateixa escena amb música i sense i seria completament diferent. Un film musical darrere una veu que xerra genera unes emocions en qui escolta. Jo, per exemple, sóc d'aquelles que quan veig una escena de por o terror li trec el volum, perquè he descobert que la tensió me la genera la música que acompanya. O també quan algú fa un discurs d'aquells èpics per recordar, immediatament la meva ment pensa, aquí li falta una banda sonora que enaltís aquest moment. En el cas del cinema, els primers intents es van fer a partir del 1895 i es feia funcionar a l'hora que passava la pel·lícula, és a dir, projecció i fonògraf, cosa que solia generar bastants problemes. En moltes de les millors sales de projecció ja existia també un acompanyament musical directe, proporcionat per un piano o pianola. Va ser a partir del 1927 que van aparèixer els primers sistemes per passar so a la pròpia pel·lícula, destacant en un principi el sistema Vitaphone, que va aconseguir treure la Warner Bros. De la caiguda que estava vivint amb el cinema mut. Així va ser com van aparèixer les primeres pel·lícules sonores, amb música però sense parla. A partir d'aquest moment, l'evolució tecnològica ha sigut constant. Bandes sonores magnètiques, sistema Dolby que redueixen l'enrenou, sons estereofònics, sistema surround, reproducció digital i un llarg etcètera. La música al cinema ambienta la història en un espai i temps concret. Contribueix al desenvolupament psicològic dels personatges. A més, ens ajuden molts cops a entendre què pensen o senten. I això fa que connectem amb ells. També és emprada com a fons en diàlegs, donant dramatització o sentiment. Connecten escenes, ajuden a transmetre les emocions i allò que el director vol dir, i tot en conjunt du a l'espectador a implicar-se emocionalment amb allò que està veient. I tot això, molts cops, succeeix sense que siguem conscients. Ennio Morricone va ser un dels grans compositors de l'espagueti western, que pels qui no sapigueu era un subgènere del western produït i financiat a Itàlia i que va estar molt de moda entre la dècada dels 60 i 70. Però després són molts i reconeguts els títols de pel·lícules que ell ha musicalitzat. De fet, això l'ha portat a tenir molts premis, entre els quals destaquen Grammys, 2 Oscars, 3 Globus d'Or, 5 Premis BAFTA, va ser premiat també pel Premi Princesa d'Astúries de les Arts i un llarg etcètera. Películas con Por un puñado de dólares, El bueno, el feo y el malo, Hasta que llegó su hora, Novecento, Días de cielo, Érase una vez en América, La misión, Los intocables de Elliot Ness, Cinema Paradiso, Los odiosos 8, son algunas, només algunes, que tenen la seva empremta musical.
0: Salutació amb molt d'afecte a Inés, Laura, Sara, Enzo i Norbert per haver compartit amb mi i la meva família gran part de la meva vida. Vull recordar amb amor a les meves germanes Adriana, Maria, Franca i els seus éssers estimats i fer-los saber quant els he estimat. Una salutació plena, intens i profund als meus fills Marco, Alessandra, Andrea, Giovanni, a la meva nora Mònica i els meus nets Francesca, Valentina, Francesco i Luca. Espero que entenguin quant els estimava. Finalment, Maria, però no última. A ella renovo l'amor extraordinari que ens ha mantingut junts i que lamento abandonar. Per a ella és el meu més dolorós adéu.
1: La carta que avui compartim, plena d'agraïment i amor, representa el comiat d'un geni a la seva gent. Morricone va morir el 2020, als 91 anys, després d'estar hospitalitzat per una caiguda que li va rompre el fèmur. Però la seva música serà eterna i seguirà acompanyant aquells clàssics i qui sap quines històries particulars d'aquells que ens agrada posar bandes sonores a les nostres vides.

Aprofitem la seva carta de comiat per fer el nostre. Epistolari Express arriba avui al final de la seva segona temporada i se'ns continua omplint el cor amb aquest espai radiofònic i epistolar que ens ajuda a seguir descobrint i reflexionant sobre gent i història, sobre fets i persones que es van asseure davant d'un paper en blanc per escriure els seus pensaments, els seus sentiments. Gràcies per ser allà darrere, per permetre'ns entrar a casa vostra, acompanyar-vos al cotxe i ser amb vosaltres. Continuem connectats a les xarxes, a la ràdio o a través de les cartes. S'acomiaden amb tot el carinyo en Txec i en Andrea. Postdata. Això hagués estat impossible sense l'amor de qui fan feina diàriament a Radio Far, la ràdio cultural de Menorca. Mos ben presta.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

una tònica que s'ha de l'ocalla. El diumenge com voldria, vull fotre'm un bacallà. Que putes nada quantos, que putes nada catxés. Putes mercenaris, només tocant per doblers. I que putes nada quantos, que putes nada catxés.

i mallorquins, mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga. Tots els policies

no se casen ni combreguen en l'Ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots els

0: Moment!
1: Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real.
2: Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et veus la proposta i no dius que no. Uh-huh. I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que...
1: Les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí.

0: i l'Eina Margarita van ser i segueixen sent els meus referents. Uh-huh. No? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi que gairebé no passi per ells. No? Saps? Aquella cosa que necessites algú que, sí, que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
1: Sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
1: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, a partir del 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
2: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: La Badia de Northanger és una de les primeres novel·les de Jane Austen. És a dir, és una novel·la de joventut i, com a tal, és molt diferent de la imatge més canònica que solen tenir de l'autora. Aquí, Austen es mostra més divertida que mai, gamberra i profundament irònica. La protagonista és na Catherine Morland, una lota ingènua, una heroïna entranyable, que llegeix moltes novel·les gòtiques, que són les que estaven de moda en aquella època, sobretot entre les jovenetes. La conviden a una abadia, la abadia de Northanger, i allà la seva imaginació vola massa amunt. S'imagina que el castell, gegant, és ple de misteris, que hi ha fantasmes, que hi ha dones tancades a un àtic i que hi han passat tragèdies. Així, l'autora construeix una paròdia brillant d'aquestes novel·les gòtiques que llegien, sobretot, com he dit abans, moltes dones joves. Jane Austen se'n riu dels tòpics literaris, però també de les expectatives romàntiques, de la credulitat de les al·lotes que no han sortit gaire de casa i de la manera com la ficció pot deformar la mirada sobre la realitat. Per això és una lectura ideal per entrar dins el món d'aquesta autora, ja que és molt àgil i diferent, però a la vegada s'hi poden intuir amb molta nitidesa els grans temes de maduresa de Jane Austen, com per exemple la formació moral, el procés de maduresa de les dones joves, equivocar-se, fer ridícul, rectificar, saber demanar perdó, reflexions sobre la lectura i la imaginació i també la crítica social que estipic en ella, diferències de classe, matrimonis i el gran tema de Jane Austen, que és l'importància dels doblers. Per tant, tot i el to juganer i paròdic, La Badia de Northanger no s'ha de considerar en absolut una obra menor. És el laboratori de proves on Austen assatja els personatges i els temes que acabaran definint tota la seva obra posterior. És veritat que, ja ho repetesc, jo crec que és molt bona porta d'entrada per iniciar-se en el món de l'autora. Podeu trobar aquesta obra en una edició preciosa, en una portada blava, de Viena Edicions, a la col·lecció del Club Victòria, amb una traducció fantàstica de Jordi Arbonés. Vos la recomano molt.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

Benvingudes i benvinguts. Després de l'ensurt inicial que provoca estar davant d'un micro i que espero que a partir d'ara sigui manco. I començarem citant el Joker de Joaquim Fènix, qui diu: solia pensar que la meva vida era una tragèdia, però ara m'adono compte que és una comèdia. Això no vol dir que ratllarem d'una comèdia, oblidau la comèdia per ara, sinó que ratllarem d'un tipus de novel·la que a mesura que avança es va transformant en una cosa totalment diferent a lo que en el seu inici te feia pensar que trobaries en ella. Avui, a Biblioteca Freak, la terrorífica L'habitació, de Hubert Selby Jr.

0: I com diu aquesta claustrofòbica, angoixant i d'atmosfera sinistra Climbing Up the Walls de Radiohead, tancau els lotets a la volta de cel d'aquesta nit i apagau els llums per enfrontar-nos en aquesta novel·la, que el mateix autor va estar més de 20 anys a poder tornar a llegir, el que mos dona ja una pista de lo temible que hi descobrirem.
1: 4.200 metros cuadrados, 4 plantas.
2: Suelo de parquet en toda la casa, con 6 chimeneas.
1: Caray, es enorme.
2: Sí, necesitarán servicio doméstico.
1: No, viviremos las dos solas. Qué extraño.
3: ¿Qué?
1: ¿Esta habitación no es menor de lo que debiera?
2: Es la primera persona que se fija. Nadie de nuestra empresa tenía ni la más remota idea. La llamamos la habitación del pánico.
1: ¿Qué?
0: La habitación está protagonizada por un delincuent vulgar y emprenyat, molt emprenyat, tancat en una cel·la, aquesta habitació del títol, a l'espera d'un judici per un crim que jura i perjura durant tota la novel·la que no ha comès. Una espera durant la qual mos ficarem a la seva ment per ser testimonis de pensaments desoladors, records de violacions terribles, assassinats absurds, tortures que te posen els pèls de punta, venjances cruels, despietades i retorçudes, deliris de grandesa, raptes masoquistes i una corrupció que t'encendrà com un misto banyat en benzina.

un viatge a la ment d'un home que odia tot el que el rodeja i que disfressant-lo de justícia desitja el mal. El qual mos remet a la literatura del mal, a Georges Bataille, a l'Otremont, etc. Uns pensaments tan depriments, terribles i horrorosos, una imaginació tan malalta que te farà dubtar de la innocència d'aquest protagonista. Una pregunta aquesta, és innocent o culpable? Què passa a ser secundària?

una novel·la duríssima que te pesarà ses mans, però que la sostindràs fins tenir mal en els braços. Que la tiraràs en els fems, però que de seguida la recuperaràs. Que te farà vomitar, però que no te sabrà greu mirant els fons del vàter. Una caiguda per un pendent escarpat a l'infern, que reinterpreta Joyce, Dante o Kafka. Un horror que pot recordar en ocasions, fins i tot, en els episodis més obscurs de la Bíblia.

0: I això eren els The Monks, amb el seu I Hate You, on en un dels seus versos demanen: saps per què t'ho dic? Pregunta que podríem traslladar tant en el protagonista com a l'autor del llibre. Com és aquest odi tan visceral? En quant a el protagonista, és difícil arribar a una resposta, però en quant a Selby, mos diu que de vegades tenim l'absoluta certesa que hi ha qualque cosa dins nosaltres que és tan espantós i monstruós que si qualque vegada ho cercam, no podem suportar mirar-ho. Però és quan estem disposats a enfrontar-nos cara a cara amb aquest dimoni que mos enfrontam a l'Àngel. I aquí és on radica la genialitat de Selby, capaç de convertir l'horror en poesia, emprant un llenguatge directe i detallat, cru, escatològic, amb molt d'argot de carrer, amb un estil ràpid, espontani, un flux de consciència, mos retrata un món ombrívol i violent, una visió apocalíptica de l'ànima humana, s'angoixa de la imparable degradació humana. Com diu el poeta Allen Ginsberg, un llibre que reflexa millor que ningú s'angoixa d'Amèrica, una angoixa que feim nostra. Un retrat dolorosament repugnant de la nostra ànima, que te fa demanar: realment som així? Tenim esperança?
1: Desde un territorio sin ley en la República Democrática del Congo.
2: Al mirar a alguien no puedes saber si es un asesino.
1: Pasando por la caja negra de la moral humana.
3: ¿O sería malo que el alma no sea más que un mecanismo?
1: Y un laboratorio de psicología de la Universidad de Stanford.
4: Era el mal en estado puro.
1: Hasta un polémico bautismo en una cárcel de máxima seguridad.
5: La maldad habita en el interior del ser humano.
1: Prepárense para mirar cara a cara al mal.
0: Selby és un autor que no deixa indiferent, que crea addicció o rebuig. I bé, jo som un addicte a Selby. Som tan incondicional que no he pogut esperar a que es tradueixi la resta de la seva obra i la tenc en versió original. I si les altres tres novel·les traduïdes són també un mirall escardat a l'ànima humana, a la nostra hipocresia, a les nostres pors, a el nostre egoisme, a la nostra degradació, en definitiva, a la nostra foscor. He de dir que el manco, en aquesta darrera novel·la que he llegit en anglès, de Willow Tree, tot i també narrar la cruesa del comportament humà, hi ha una mica d'esperança i de llum a través de les fues d'aquest salze d'estit.
6: What demons haunted your life? What angels sang in your heart? Did you know the difference? Did you believe you were putting angels in your arms?
7: Day for Covey.
8: Madness.
0: I fins aquí la recomanació d'avui. Recordar-vos que una de les novetats d'aquesta temporada és que podeu visitar la pàgina web de Radio Far, radiofarmenorca.com, en què podeu escoltar tots els podcasts, deixar comentaris, o també, si voleu participar, en la creació de qualque programa propi. I mentre esperam el proper episodi literari d'aquesta biblioteca freak, vos farem passar a una sala d'espera amb el fil de fons de Waiting Room de Fugazi. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a la pròxima.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Delen, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: de la Xunt. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens estiu, la canya és la protagonista. No m'ho referim a la cervesa, no. Avui ratllarem de la canya, una planta coneguda amb el nom científic d'Arundo Donax. La canya és una gramínia originària de l'Àsia Oriental. Va ser introduïda des de molt antic fins al punt que es troba totalment naturalitzada a la zona mediterrània. A Menorca la trobam a molts torrents o terres que tinguin un pot d'humitat. No arriba a fer llavors fèrtils, però es reprodueix asexualment d'una forma molt eficaç. Basta un fragment de rizoma, el rizoma és el nom que rep el tronxo subterrani, o també d'una canya mateixa perquè es formi una nova planta. Això fa que avui en dia s'hagi estès com a massa i tot, fins al punt de ser catalogada com una espècie invasora. Antigament, en canvi, aquesta planta estava més controlada per mor de sus que en fan els nostres avantpassats. En ses canyes es podrien fer paners, cobus, nanses i també escanyissos per curar el formatge. Ara bé, un dels usos més particulars, avui en dia encara vigents, consisteix en la fabricació dels tradicionals fabiols. Que emocionant que és el primer toc de fabiol. Com a curiositat, dic que el de Ciutadella té només dos forats, mentre que el de la resta de pobles en té set. Les tonades, com ja sabeu, són també diferents. Per la construcció d'aquest instrument, es recomana que la recollida de la matèria primera es faci el mes de gener, moment en què les canyes tenen el creixement aturat. L'elaboració posterior es pot fer en qualsevol moment de l'any. Però la relació d'aquesta planta en les nostres festes no s'acaba aquí. Com ja sabeu, al final de Jaleo es fa l'entrega de les canyes verdes.

0: Es tracta de la mateixa planta, però ara tenim que són les canyes senceres, primes i verdes, cuides moments abans de la festa, en totes les seves fues. És un obsequi que les autoritats entreguen en els caixers, juntament amb una coreta, com a agraïment per haver participat a la festa. I bé, espero que us hagi agradat tot el que us hem explicat d'aquesta planta, que maldament no sigui autòctona, es troba tan ben arrelada a la nostra cultura. Des d'aquí, vos desitjam un bon estiu i unes bones festes.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'hem manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era director artístic de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar sa mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordis Panorama... fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostumo a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és... fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu... vas programant, hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordis Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat. Clar.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que... Que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecta en un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

cançons, sempre cercant les sensacions. Ja sé que el seu gos és més gros conspirador, només el ven sa germanor, de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla, més que una simple sensació. Ven d'una roqueta rodejada de la mà, d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a arrimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar i

una pedra, una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni sapó, ni es llamp, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb el cor. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí la nostra gesta. I mentre es dalsa cresta de sola, se mescla i tot suma, m'ofega en s'espuma. Tanta calor de sa llum, de sa lluna, i m'aixut dalsa d'una, m'aixut dalsa d'una. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set, sa llum ja no brilla, s'apaga. I torna sa fosca en el carreró.

0: Agony, que tu sona t'importa, però tant del cel que xerres, tan tancat sa porta.
1: Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues a lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I ens estiu, xigades. L'estiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

la Ràdio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far. Hey!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
3: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Radio Far.
1: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però de, on ho manto jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu: "Ah, xiquin, no sé si ho dic bé no ara." I jo, i era pollastre, diu: "Un xiquin." I aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretariar que van de cobre i va fer so. I aquesta neta de la com, perquè jo no sabia que era xiquin. I va ser pollastre, era pollastre, sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Ha polit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existeix aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a petapell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu. Poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: El

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Caramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sa Caramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta és la primera per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada o no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare en la guitarra sempre ha tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenia més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni s'agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016.

escriure històries d'esperdadors. Mai d'aquells que van guanyar una guerra amb esforç.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, Ràdio Far, el teu podcast de música guapa menorquina, avui amb un vell conegut, amb un habitual, diguéssim, amb Miquel Plana, amb el seu nou projecte Fènix. Tenim una xarra amb ell avui bastant divertida, i va dur els seus nous companys de grup, en Joe Vinent, en Larry i en Situs, i estan, bueno, han passat una estona xerrant amb ells, d'aquest nou projecte, de les ganes que tenen de tornar en directe, que no han fet un concert i ja tenim ganes de més. I res, aquí està la nostra xarra amb en Miquel i els seus companys. Espero que us agradi. A xalar!

0: Benvinguts, Goods, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta-me... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta-me'ls en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins a dia d'avui.
0: Qui presenta mals per avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi, si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, ja estic fart, no se n'en recorda, ha fet gospel també, o fa gospel, és un tot terreno, no? A mi izquierda també, no riguis perquè no n'hi ha per riure, és un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona, en Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes. Més...
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no?
0: Tu ja t'anàs amb qui ets.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc.
1: Ja ho saben
0: qui ets. També.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
0: Bueno, Fènix, aquest grup que s'acaba d'estrenar a ses ondes amb un primer tema que acaben d'escoltar, que es diu Sorpresa, i està una sorpresa molt agradable. És una sorpresa d'aquelles dolentes que es diuen tiene dolor de tal, vull dir que és una sorpresa.
1: No sé quins són.
0: I res, explica-me com sorgeix aquest projecte. Quan sorgeix, com qui és qui arma so, qui comença, estan tots en plan tu, xerra tu, que no sigui.
3: Bueno, vam...
0: Sí, que bona pot ser.
3: Vam coincidir en Jou, en Miquel i jo en els darrers anys de Puretones.
0: Correcte.
3: D'acord? I pues, després d'Espanmol pues, va sortir el tema abans si seguíem o no seguíem, o si començava en algú nou o...
0: Quin any era, més o menys, te'n recordes?
3: En deu fer dos, màxim.
0: Vale.
3: Per aquí damunt.

0: I res, això. Més o menys això va ser el principi.
1: Vau començar...
2: Tu a més és història, diguem.
1: Ah? Tu a més és història. Sí. Vau començar a fer temes junts, però sí que havíeu coincidit... Com és del grup que teníeu? Bueno, algun grup que teníeu vosaltres dos, no me'n record. En Joe i en Larry, almenys, no?
3: Sí, nosaltres havíem coincidit a Pino Planet, a Holland...
1: Pino Planet, aquests es detenen que ens vos hauria de pillar qualque dia.
3: Bueno, amb orquestra també.
2: Amb orquestra Eclipse.
3: Sí.
1: Eclipse estàveu junts també, sí, vale, sí, sou vells.
2: Les meves primeres passes en...
3: Sí, després havíem fet qualque estiu, que jo venia a fer qualque substitució d'estiu.
2: Exacte, no, Dale sí que venies. Sí.
1: Vale.
2: Xavi, Ana Maria i en Pere. Sí. Ja mos coneixem. Ja.
1: Sí, va, sou veis coneguts tots. Comenceu a fer temes i començau... Clar, jo me'n recordo sentir que havíeu muntat coses i que vinguin a ensenyar, que vinguin a fer temes, perquè el que volíeu fer era no començar fent versions, com comença tothom, sinó començar fent temes propis, no?
4: La primera idea era... Volíem fer un grup de tribut a Mecano. Però ells van trobar que jo no donava la talla com...
1: Bé, te podies posar...
4: Cantar com aquella...
1: Els catxarros aquells.
4: Vam, li falta sentir en qualcuna a la meva dona. I al final, vist que no podia ser aquesta via de fer un tribut a Mecano, doncs van decidir fer temes nostres.
1: Temes vostres amb quin rotllo, vull dir, quin estil musical diríeu que... Ui, ara, quines influències?
4: Que t'ho expliquin ells perquè fem de tot.
0: La veritat és que tenim... El punt en comú suposo que és el rock, no?
1: Sí,
0: tenim,
1: sí, està clar.
0: Tenim clar això. De vegades en Miquel escolta un poc més de rock més clàssic, un poc més antic.
4: Ja està.
0: Antic, diu, saps? En Juanjo escolta de tot, evidentment.
3: A jo no volen escoltar la música que jo escolto.
1: Esto què és? Quina música escoltes? Tan rara que no va.
2: És més d'indi.
0: I en Joe i jo, pues, bueno, ens atracàvem un poquet més, un pot de heavy metal, vale. Rock.
4: Home,
0: més clàssic.
4: Jo som antigós, llavors som els més vells de tots amb moltíssima diferència. I llavors jo m'he quedat penjat a finals dels 60, 70, principis dels 80.
1: S'època.
4: A mi dona'm Jimi Hendrix o Frank Zappa abans que... L'oreja de Van Gogh, per exemple.
1: Home, sí, també seria. Bueno, un estil, en general, pues, més... Bueno, ja he escoltat un tema només, el tema que vau penjar el dia de gravar avui, pues, no fa ni una setmana que vau penjar el tema aquest a Spotify, no? Quan va ser que vaig escoltar jo?
3: Jo vaig penjar, el vam penjar dijous.
1: Dijous,
3: crec que va sortir divendres o dissabte.
1: Divendres? Vale, sí, però ja deveu tenir 700 milions de reproduccions, supos, ofertes de discogràfiques, supos que sí, no?
4: Sí, no t'equivoques.
1: No, està molt xulo. Més bàsic, més, vull dir, els puretones, al final era un... No diré recarregat, però era un grup que tenia molta... La música s'havia complicat bastant, s'havia fet molt... molt de reggae, moltes guitarres i tal, i ara vaig com a molt més bàsic, molt més tornar un poc a llevar brossa i fer un poc més...
4: La veritat, jo personalment no ho sé, perquè jo no m'agrada mirar enrere, jo a l'època de Puretones va ser genial per jo.
1: Ah, sí, clar que
4: però,
1: sí.
4: Però... Año Nuevo, Vida Nueva, saps què vull dir? Partim de zero i no me'n recordo res ni ganes de recordar res del que he fet amb tota la meva punyetera vida en música. No, personalment. Jo he tingut la sort de trobar uns tios pues, que com a compositors són molt bons. L'únic hàndicap que tenen, que se'ls podria tirar encara, és que totes les lletres les tinc que fer jo. I estic fart d'això, no sé què dir.
1: Estic prou coses.
4: Però són uns músics excepcionals i els temes són... No sé si està bé o no que ho digui, són molt bons.
1: Sí. Bueno, és que ets l'únic que escoltar, perdona, Larry, digues.
3: No, jo el que deia és dir que en la formació que tenim, la formació és bàsica, vull dir...
1: Sí, és un trio.
3: 10 baix, bateria i terra i...
4: Això que em donin vent.
3: Bueno. I harmònica.
4: Ah, sí, i pandereta.
1: I pandereta. Com a petita percussió, t'agrada dir.
3: És un poc complicat. És fer música bàsica i no complica molt massa sa... No complica molt massa sa vida. Això.
1: Rock and roll senzillat, sí. Sense més coses.
4: No, tampoc és això. Tampoc són tres acords i ja està, eh?
1: No, però bueno, vull dir que...
4: Això de sense més cosa, no.
1: Bueno, vale, ok. Vale, 4 o 5 acords, tampoc te'n passis, eh?
0: Jo volia dir una cosa, vull dir, tu quan graves, pots gravar pues, mil coses, mil guitarres, mil veus, mil el que vulguis, però després has de tenir un pot de sentit en directe.
1: Efectivament, sí, que després es compliquen les coses.
0: M'entén o no?
1: Sí. On tu has gravat aquests temes, per cert? A casa, supos?
0: Sí.
4: Aquests temes tenim un amic, en Larry Sánchez, que no té res a veure ni amb ell,

0: És Larry, ni amb tu.
1: Ni en Jacques Sánchez. Sánchez.
0: No, no té res a veure. Aquest amic, casualment, va estar a Menorca, tenia un equip de bolsillo d'aquest, saps? De butxaca, una coseta mínima, i ho van gravar així.
1: Has mentit? És que no sé si es queden jo, hòstia.
2: No, això t'ho acabes d'inventar.
1: És que no sé quantes bueno, queden jo, Miquel.
0: Havia quedat la risa, xef.
3: La risa és el meu pseudònim.
0: Ah, doncs ho va gravar ell. Ho va gravar ell.
1: A casa, no? Vau fent això? O com?
3: Bueno, a casa no.
1: A casa local?
3: Vam fer-ho local.
1: Vale.
3: I amb un amic nostre, amb Miquel Pons, de l'O.
1: Vale.
3: Qui sempre ha estat involucrat en coses de gravar, experimentar i sobes, li van dir que no mos faries el favor i mos va dir tot d'una, no.
1: I van a fer una cervesa.
3: El van convèncer i mos va ajudar i ha estat el qui ha tret així com està ara, ho ha tret ell. Nosaltres vam fer dies gravant i tal, veus, bateria, guitarres i tot això, i després ho van...
0: Baix també.
3: Baix també.
2: Però sí, se pot dir que ho ha gravat ell. Vull dir,
3: sí, ho ha gravat ell.
2: Ha estat el tècnic, ho ha estat ell.
3: Sí, ho ha fet tot ell.
1: Vale, vale. No,
3: estem molt agraïts, un beso.
1: Quan tu graves a casa teva, el complicat és dir, ara ja està acabat això, perquè sempre pots dir, mano, ja tornaré demà cap vespre i gravaré altres màgiques que no m'acaba de fer, avui posar unes veus més aquí, és el que acaba passant, no?
3: De fet, mos posaves les cançons i mos deia, lots, això que trobau, i nosaltres obrien els ulls, ho escoltava, i deien no sé, tu què trobes?
0: Sí, tio. Sí.
1: Vale, quant de temes teniu gravats més o menys fins ara, a part d'aquest que heu tret? Teniu quatre?
3: Aquests quatre.
1: Vale, sí, que és qui, bueno, és qui hem vist per aquí, dins un pendrive que m'he guardat, però ja he escoltat les
3: de privat. Fet, m'ho ha dit que no m'ho gravarà cap més, eh?
1: Ah, bueno, bé. Ho ha tingut bé.
3: Li ha suposat un esforç tremendo i no...
1: Bueno.
3: Ja, mos veurem d'apanyar nosaltres.
1: I també heu fet una actuació en directe fins ara o com és això? Us volia anar un poc, tenir un caché astronòmic o què passa? Conta'm un poc sobre aquesta actuació, que va ser a bont i quant i...
2: Bueno, van debutar fa pràcticament un any. Uh-huh. Van anar a la sala CC3 de l'O.
1: A CC3.
2: I, bueno, estem molt contents perquè van tenir bona resposta la gent. Imagino que hi havia una mica d'interès, no?, per, bueno, aquesta banda de l'O, així nova, sí, de temes propis.
1: No sé on era jo que no vaig poder venir, però sí.
2: I ho celebram, que, bueno, que la gent demostrés aquest interès per sobretot això. Jo des d'aquí vull reivindicar la música un poc pròpia, no? que és aquesta faceta que molts artistes ja tenen mig perduda o abandonada. També tenim a tu, Pedro, que tens un projecte superinteressant teu. Sí, però vull dir que no ho hem de perdre, que és una...
0: Però tu saps, Pedro, que tant aquí a Menorca com el resto de l'estado, si fas temes propis ho tens molt més difícil que el resto de mortals que fan música. Sí, sí. Per exemple, aquí a Menorca, si ets un cantautor o ets un duo o un trio, ja un secretista, surt massa car. Llavors, que contractin un grup que faci temes seus és bastant complicat.
1: Sí, sí, sí.
0: Nosaltres,
1: sí,
0: pues, nedam contracorrent perquè és l'únic que ens interessa fer. En el fons, el que volem és ser famosos, eh?
1: Però... Ser rics, sobretot, no? Rics i famosos.
0: I famosos
1: al final.
4: Som ajunt.
0: Com us encalcin ses al·lotes pel carrer, aquestes coses.
3: Crec que ho aconseguirem antes amb una primitiva, però...
1: Seu està.
0: Però si fas temes propis, tu saps, és
1: complicat sempre i no hi ha una... N'hi ha una escena de grups com fa, no sé, jo recordo sempre l'època de Power Trip, de quan va sortir en Leo Manso, que estava als Puretones amb el primer disco vostre, quan hi havia Ciscos Mosh, que era una poqueta que, bueno, que estava a veure uns als altres, almenys eren 20 persones, hi havia un poquet de caliu, i això va haver un poquet, vull dir, amb Music Box, per exemple, que xerràvem amb en Joe, sí que s'ha creat una mica d'escena allà, de grups més, potser més punkis que hi ha aquest, bueno, un xaval de loca, no me'n recordo el nom, aquesta gent gent que té... I allà, bueno, t'agradarà més o t'agradarà menys, que jo no és el que més m'agrada del món, però també m'agrada veure una laboradora qualque vegada. I, hòstia, doncs hi ha un rotllot allà de grupos punk que està bastant bé.
0: També hi ha qualque grup blusero, també hi ha...
1: Sí, el rotllo de Salta i vaig estar també en concert de grupos bluseros allà, el grup de Nacho i tal, els Foxy, sí. Bueno, jo què sé, és qüestió de fer... I que la gent que us agrada la música en directe i és rock i tal, doncs ja no surtin tant. Vull dir, això és primer, no? Vull dir, antes, quan teníem 20 anys menys o 10 anys menys fins i tot, doncs fa més ganes anar a veure què fan a CC3, a veure què fan a Sacalarre o a Jazzba, i ara ja doncs mos fa més vessa, perquè si de cap vespre estem cansats de...
0: Jo fa 20 anys em feia un poc de vessa.
1: Ja, però tots incombustible, no? Bueno, a veure si a poc a poc també avui dia doncs hi ha els grups com Parlat, com Dàlia, com les Bísties de Mongofa, que potser tampoc són l'estil que mos flipi a nosaltres, perquè no és super guitarrero, però bueno, fan coses xules i estan fent cosetes. És diferent, és tot super, super diferent, però bueno.
0: El Neumann s'ha gravat un disco.
1: Estem tots esperant a veure què passa. Sí, m'ha dit que el meu me passa una còpia adelantada, ja quedarà en Miquel a fer una birra i l'escoltam, o bueno, quedant tots. Però sí, anem evolucionant. Un concert, molt bé, vau rebentar la CC3, va tocar aquests quatre temes així tres vegades o quatre per fer una hora i mitja, o com va anar?
0: No vam repetir.
1: Va fer la bateria molt llarg i...
0: No vam repetir un punyetero tema, no. Vam tocar, me penso que van ser 19 temes.
1: 19 temes teniu fets?
0: No, en tenim més.
2: No, en tenim 20.
1: Me cago en Déu. Perdó.
2: En tenim dos.
0: O 17, en teníem.
2: Estaven xerrant que en tenim dos que no vam fer aquell dia. O sigui, si ara feguessin un bol a la mà, encara en farien dos de nous.
1: Ole.
0: Una hora i mitja la tenim segur.
1: Ole. Pues a gravar amb els altres temes aquests. Vinga, va, que se'ns pot quedar amb els assajos i coses, vull dir que, i qual situació en directe tenim ara per presentar aquest flamant single que heu tret o no? Teniu qualque cosa?
0: Tenir, no. El que passa que hem ratllat, hem tirat la canya a diferents bandes i estem esperant respostes.
1: Vale. Bueno, doncs estarem atents a veure si us puc veure en directe. Bueno, després xerrar amb vosaltres d'una coseta que us vull comentar, a veure si us fa gana jugar. Bueno, doncs poqueta cosa més, perquè jo què sé, sempre solem xerrar un pot de la carrera d'abans, però en Miquel tenim supercobert, i vosaltres ja vos pillaré d'altres bandes, que us vull pillar d'altres coses. No sé, qualque cosa més que digueu que afegir, qualque projecte nou que tingueu amb Fènix o alguna coseta que us faci ganes comentar, no sé, una poesia, un xiste, alguna cosa més?
0: Ui, no. De xistes no.
3: Miquel, contra catalans.
0: De xistes som jo el de xistes i tots són contra catalans i no vull ferir susceptibilitats.
1: Si a Catalunya no escolta ningú, i a Menorca tampoc, això no passa, això no escolta ningú. No, presenteu-me un poc aquest altre tema que voleu escoltar, que es diu Jutjat, de que va la cosa, de que xerra,
2: bueno,
1: com el presentaríeu? Si haguéssim de presentar en directe.
2: Particularment, el que té aquest tema és que va ser un part llarg, sí. Va costar, fins i tot hi va haver moments que van dir que potser desistiríem. Era el típic tema que cada ensai fèiem el repertori i després dèiem, vinga, anem a posar-nos en matèria nova i avançava molt lentament. I no ho veiem clar, i fins que, bueno, van anar fent i seguint el camí, van fer les passes. I al final, bueno, crec que ha quedat bastant... Sí. Allò que semblava que no, però vull dir, bastant coherent, no? Per dir-li, és un tema, vull dir, està... I tot d'una semblava una cosa super rara i, bueno, i és un tema així... És un, que li diria, un mig temps, no? Així de ritme en blues pur, que t'agrada a tu, Miquel. Jo, tot d'una, quan no tenia títol, anàvem a fer-se les Rollins, anàvem a repassar les Rollins. Però, bueno, he tingut uns quantes d'aquestes, un par de Rollins.
3: Amb allò que deies tu de si és petits que fèieu darrere com es diu, un trabalengües, allò que fèieu voltros de...
2: Sí, tirallongues.
4: Espinal,
3: les sí, coses. Era molt catxot, Domènec. Espinal, no,
4: la cosa que empraves de mestre amb els fills petits.
2: Ai, no,
4: per vocalitzar.
1: Mira si fa estona.
4: Sí, no fa estona. Va ser
3: tu no te'n recordes, Pau Miquel? Sí, era molt catxot. Digueu, vinga, es podia anar... Era un trabalengües, fèieu.
4: Lo complicat va ser és que els que tenien parts, però no es aconseguien...
2: Ah, ja, sí, com que no tenien sa lletra, vols
4: sí,
2: dir.
4: Sí, i no es aconseguien lligar uns trossos amb trossos.
0: La culpa és meva.
2: No, però no, sí, vale, sí, ja sé com vols dir,
3: va, en Miquel enreda bastant en treure les lletres, eh? Normalment la música està feta. No sé què fa tothom, si fa primer les veus i després la música. Nosaltres fem la música primer i després les veus.
1: I esperau que en Miquel...
0: No, jo faig una melodia i després intento posar una lletra un poc coherent i que ratlli d'algú... amb una mica de sentiments i...
2: Interessant, sí, sí.
0: No, no. Res de te quiero, te adoro, te compro un loro, això no.
1: No, no, i bones lletres que fas, Miquel.
0: No, no, bones no, però que intento...
1: Bones, t'ho dic jo, que som escrit i musical.
0: Intento explicar alguna
1: cosa. Molt bé, doncs pues anem a veure què expliques amb aquest jutjat, amb aquest tema de cocció lenta, i res, gràcies, Fènix, espero veure-vos en directe prest, a veure si ho aconseguim, vale? Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, gràcies i a tothom gràcies. Que està parant sorè, doncs també.

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí en el gou. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit hi era tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Migjorn, a pesar de no tenir ajuntament, era un poble amb una personalitat molt definida. No sé com t'ho explicaria, però...